0: Acabem de sentir el quartet de corda en mi bemoll major de Félix Mendelssohn en la versió de l'Heroica Quartet.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara la missa Christus Resurgens de Gregorio Allegri, una missa a 8 veus basada en el motet per a la Setmana Santa del mateix títol. Sentim el cor del King's College de Londres amb l'organista Simon Howen i sota la direcció de David Trendle.

0: S'acaba aquí la missa a vuit veus Christus Resurgens de Gregorio Allegri, que hem sentit interpretada pel cor del King's College de Londres i l'organista Simon Hogan sota la direcció de David Trendle.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem amb la sonata per piano número 29, amb Aclavia, opus 106 de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Maurizio Pollini.

Era la sonata per piano número 29, Hammerklavier, opus 106 de Ludwig van Beethoven, tal com la interpretava el gran pianista italià Maurizio Pollini.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra programació ara per sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63, que Sergei Prokofiev va compondre l'any 1934. Sentim-ne un enregistrament de l'any 1996 amb Maxim Fengerov, violí, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Mieczysław Rostropowicz.

Maxim Fengerov, violí, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Mieczyslaw Rostropowicz, ens han ofert el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de

0: Catalunya Música.
1: El conjunt vocal Consortium, dirigit per Andrew John Smith, ens ofereix les cançons i romances per cor, opus 93A, de Johannes Brahms.

0: sentit les cançons i romances opus 93A de Johannes Brahms en la versió del conjunt vocal Consortium dirigit per Andrew John Smith.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el Caprici espanyol per orquestra opus 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia sota la direcció de Keith Beichels.

0: Acabem de sentir el Caprici espanyol per a orquestra Opus 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia dirigida per Keith Beckles.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferiran André Isoard i Le Parlement de Musique, dirigit per Martin Gester.

0: Concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferien André Isouard i Le Parlement de Musique sota la direcció de Martin Gester.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuarem la nostra programació sentint ara una obra coral de Bernat Vivancos que porta per títol A Child is Born, Ha nascut un infant, una obra de l'any 2003 que ens ofereix el cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Zygfars Klape.

A Child is Born ha nascut un infant, una obra composta l'any 2003 per Bernat Vivancos. Sentíem el cor de la Ràdio de Letònia, dirigit per Zigvars Klava.

0: Catalunya Música.
1: A continuació, Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz, ens ofereixen el concert per violoncel Opus 104 d'Antonín Dvořák.

0: Hem sentit el concert per violoncel i orquestra, opus 104 d'Antonín Dvořák, interpretat per Maria Kliegel, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Michael Halatz.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el ballet en dues escenes, Apollon Musaget d'Igor Stravinsky, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1972.

És el ballet en dues escenes Apollon Musaget d'Igor Stravinsky. Sentíem Herbert von Karajan al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín en un enregistrament de l'any 72.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció musical amb l'ensalada La Negrina de Mateu Fletxa el Vell. La sentim en la versió de l'ensemble La Colombina.

0: Era l'ensalada La Negrina de Mateu Fletxa el Vell que interpretava l'Ensemble La Colombina.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara amb el concert per a flauta, arpa i orquestra en do major Kühel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens sentim la versió de Wilbert Hatzelset, flauta, i Saskia Kvast, arpa, al costat de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam i sota la direcció de Ton Koopman.

0: Hem sentit una selecció de fragments simfònics de l'òpera Yevgeny Onyegin, opus 24 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Semyon Bishkov.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la rapsòdia per violí i orquestra, opus 9, d'Ignaz Wagalter. Els intèrprets són la violinista Irmina Trinkos i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

Hem sentit la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wachalter en la versió Termina Trinkos, violí, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

Tot seguit podrem sentir la sonatina Purivet, una obra per a piano de Xavier Montsalvatge composta l'any 1961. Ivet és la filla del compositor. Sentim-ne la versió del pianista Miquel Villalba.

0: Música de Xavier Montsalvatge, sentíem la sonatina Pour Yvette, interpretada pel pianista Miquel Villalba.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us proposem un duet de l'oratori Teodora de Georg Friedrich Händel, el duet To Thee, Thou Glorious Son of Worth. Les intèrprets seran la soprano Karina Gaubin i la contralt Marie-Nicole Lemier amb el complesso barroco dirigit per Alan Curtis.

0: Hem sentit el duet To Thee, Thou Glorious Son of Worth, de l'oratori Teodora, de Georg Friedrich Händel, interpretat per la soprano Karina Gaubin, la contralt Marie Nicole Lemier i el complesso barroco sota la direcció d'Alan Curtis.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50, de Ludwig van Beethoven. Sentim Yehudi Menuhin, violí, i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de John Pritchard, en un enregistrament de l'any 1960.

0: Un enregistrament de l'any 1960 amb Yehudi Menuhin violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard ens oferien la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Sens dubte, una de les obres mestres de Friedrich Smetana és l'òpera La núvia venuda. És un clar exponent de l'òpera nacional txeca, amb melodies fresques i desenfadades i amb uns trets folclòrics inspirats en danses i tonades populars. Ara ens centrem l'obertura en la versió del projecte orquestral Zolti sota direcció de Georg Zolti.

0: Hem sentit l'obertura de l'òpera La núvia venuda de Bedřich Smetana tal com l'interpretava el projecte orquestral Zolti, sota direcció del mateix Georg Zolti.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16-32, de Franz Joseph Haydn, en la versió del pianista Alain Planès.

0: El pianista Alain Planés ens oferia la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16, 32, de Franz Josef Haydn.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Gabriel Fauré és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música. Aquest compositor, una figura central de la música francesa dels finals del segle XIX, amb aquest delicat equilibri entre noblesa i emoció, sentimental al límit, però sense caure mai en la sensibleria, en una empalagosa dolçor ni en l'excés d'afectació. Fauré toca la fibra, però el punt just és el llenguatge musical pont entre el romanticisme del segle XIX i l'univers musical del segle XX. Gabriel Fauré, ens ve molt de gust d'explicar-vos en detalls de la seva biografia i escoltar la seva producció musical en aquesta mena de viatge a vol d'ocell.

Avui sí, avui ja estem sentint de fons aquesta obra que us proposem escoltar, probablement la joia de la corona, el plat fort de la gastronomia musical i sonora de Gabriel Fauré, el seu Rèquiem, opus 48, aquesta mena de cançó de bressol per al viatge més llarg, és aquesta obra que estem sentint de fons. Mai no sabrem del cert què va motivar Gabriel Fauré a escriure l'any 1887 un dels rèquiems més dolços i plàcids i emotius de la història de la música. Feia 2 anys que el seu pare havia mort el mes de juliol de 1885, per tant, aquesta no devia ser la seva motivació. La seva mare encara era viva. De fet, la seva mare va morir quan ell ja havia acabat aquest rèquiem. I en alguna ocasió, ell mateix va confessar que l'havia escrit per pur plaer d'escriure, i se sap del cert pel testimoni del seu fill, Philippe Fauré, que Fauré era agnòstic i que en realitat es tractava simplement d'un exercici de composició. En qualsevol cas, Gabriel Fauré va escriure una obra plena de bellesa i de dolçor, lluny del dramatisme apocalíptic i grandiloquent que van practicar altres grans compositors coetanis seus, com per exemple Giuseppe Verdi o Franz von Suppé, i evidentment ben lluny d'aquests rèquiems que tots tenim al cap, com el de Wolfgang Amadeus Mozart o el de Héctor Berlioz. El rèquiem de Fauré sembla una cançó de bressol serena i tendra, que vens o ajuda a superar la por a la mort. Fixeu-vos què va dir el mateix compositor en una ocasió. És així com jo veig la mort, com un deslliurament feliç, una aspiració a la felicitat del més enllà, més que no pas com un passatge dolorós.

A 42 anys, Gabriel Fauré va sentir la necessitat d'acostar-se i de reconciliar-se amb la mort, de donar-li una visió més humana, de descobrir-li la cara amable i fins i tot de donar-li un valor artístic. I així va néixer aquesta obra que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera, una de les obres més estimades i populars del compositor i del repertori religiós gairebé de tots els temps, una obra a contracorrent, íntima, recollida, on ha desaparegut la còlera divina del judici final. Perquè fixeu-vos que en aquest Requiem la referència al Dies Irae és anecdòtica i fugaç. Les trompetes de l'apocalipsi, el turment, la culpa i el pecat han desaparegut completament. Al centre neuràlgic de l'obra hi trobem el Pia Jesu, una autèntica pregària de deslliurament, d'anhel, de repòs, serè i absolut, ple d'esperança i de confort, que ha de cantar en la versió original, en la que havia pensat originalment el 1888 Gabriel Fauré, l'havia de cantar una veu ingènua, delicada, gairebé angelical. De fet, a l'estrena, el 16 de gener de 1888, a l'església de la Madeleine de París, la va cantar un nen. Un nen que es deia Louis Aubert, que tenia 10 anys i que va acabar sent un pianista reputat i un compositor de cert prestigi en el panorama musical parisenc de finals del segle XIX.

cantat per una veu femenina, és a dir, una veu adulta, però sapigueu que Fauré va pensar-lo per una veu blanca. Avui us proposarem escoltar la tercera de les tres versions que va compondre Gabriel Fauré, perquè hem de dir que la gestió d'aquest Rèquiem va ser realment dilatat en el temps, 12 anys gairebé. Primera versió, estrenada a l'Església de la Madeleine de París el 16 de gener de 1888. Es van estrenar només 5 fragments dels 7 que habitualment escoltem en aquesta obra. El cor estava integrat, atenció, fixa-vos, per 30 veus blanques, 30 nens, 4 tenors i 4 baixos. La instrumentació era la corda amb violes i violoncels, un sol violí, arpa, timbales i orgue. I la veu de soprano solista havia de ser un nen, que va ser, com ja us hem explicat, Louis Aubert. Aquesta primera interpretació, el 16 de gener de 1888, a la Madeleine de París, es va fer en motiu del funeral d'un arquitecte de gran prestigi a la ciutat, a la capital parisenca. Segona versió, fixeu-vos, entre 1889 i 1891, just després d'aquesta estrena, Fauré va incloure l'Ofertori i el Libérame, que inclou la veu d'un baríton xantre, una veu greu, calmada, reposada, i aquesta versió, amb els 7 moviments habituals, es va estrenar el 28 de gener de 1892 en un concert a l'església de Saint-Gervais, a París, en el marc de la Société Nationale Francesa. L'orquestra ja tenia 2 trompes i 3 trombons i el 1893, després de la segona versió, aquesta que es va estrenar a Saint-Gervais, Fauré va afegir també fagots i trompetes.

I és que 6 anys més tard, el 1899, fixeu-vos, hi havien passat 11 anys respecte a l'estrena de la versió original, l'editor de París, Hamel, va demanar a Fauré una versió per a gran orquestra. I d'aquí en va sortir la versió que sentirem a continuació, on hi ha tot de violins, violes amb divisi, violoncels, fusta a dos, dues flautes, dos clarinets, dos fagots, metall amb dues trompetes, dues trompes, tres trombons, arpa, timbala i orgue. Aquesta versió més grandiloquent es va estrenar el 12 de juliol de 1900 al Palau del Trocadero per a l'Exposició Universal de París. La va dirigir Paul Tafanel i fins i tot el cor va substituir els nens per dones, per veus femenines adultes i el nen solista per una soprano solista. És la versió que volia Gabriel Fauré? Aquesta és la més fidel al seu esperit original? De fet, el manuscrit d'aquesta tercera versió per a gran orquestra i cor de veus adultes es va perdre, per tant no tenim la certesa que l'hagués escrit el mateix Fauré. És molt probable que l'hagués escrit aquesta versió més grandiloquent Roger Ducasse o Charles Koechlin, que eren alumnes de Gabriel Fauré. El clima de recolliment i d'intimisme originals de fet es mantenen, però s'han esvaït una miqueta. De fet, l'any 1902, dos anys després de l'estrena d'aquesta tercera i última versió, Fauré va concedir una entrevista i va confessar sentir-se força allunyat del que havia passat durant tots aquells anys acompanyant funerals a l'església de la Madeleine de París. Va dir, no puc més, vull fer alguna cosa diferent. I a fe que ho va fer, perquè tota la música que sentirem a partir de demà no té res a veure amb aquest esperit religiós que va ocupar totes aquelles dècades de la vida de Gabriel Fauré i de la seva producció musical. Recordem que el seu fill va dir que Fauré era agnòstic, però va demanar que s'interpretés aquest rèquiem en el seu propi funeral.

Un rèquiem que, en paraules de Nadia Boulanger, les veus de Forer, diu, semblen formar un lligam entre el cel i la terra. I, efectivament, en aquest rèquiem, que acaba amb un responsori que porta per títol In Paradisum i que no pertany al propi de la missa de difunts, sembla ben bé que ens transporti directament a un estadi superior, eteri, d'absoluta serenor i de pau.

interior. Si ho voleu, digueu-li cel. Sentim, doncs, aquesta versió, la tercera i última versió del Rèquiem de Gabriel Fauré, opus 48, per a cor, solistes i orquestra. Aquí sentirem una versió molt intimista i molt recollida, molt bonica i molt propera a l'esperit original, probablement, de Gabriel Fauré. La dirigeix Philippe Herrebegue, al capdavant del Collegium Vocale de Ghent i de la Chapelle Royale de París, amb els solistes Johannet Zomer, una solista dona, una veu femenina adulta, i el baritonès Stefan Gens. Un enregistrament de l'any 2002 que va editar el segell Harmonia Mundi. Escoltem, doncs, aquest Rèquiem opus 48 de Gabriel Fauré.

0: Doncs amb aquesta pau, amb aquesta serenor, s'acaba el Rèquiem de Gabriel Fauré. Aquest Imparadisum clou aquests 7 moviments que integren el Rèquiem Opus 48 per a cors, solistes i orquestra. Un Rèquiem que va ser projectat entre l'estiu de 1887 i el gener de 1888 en una primera versió que es va estrenar a l'Església de la Madeleine de París el 16 de gener de 1888. 4 anys més tard es va estrenar la segona versió, el 28 de gener del 92, i la versió que acabem de sentir és la tercera i definitiva, la versió que es va estrenar en ple segle XX, el 12 de juliol de 1900, al Palau del Trocadero de París, amb motiu de l'Exposició Universal. Una versió que ha anat a càrrec de la Chapelle Royale de París i del Collegium Vocale de Kent, amb la direcció de Philippe Herrewege. Els solistes eren la soprano Johannette Zomer i el baríton Stefan Genz, una versió del segell Harmonia Mundi del 2002.
1: El compositor de la setmana.
0: I per cloure aquest programa d'avui, aquest tercer capítol del compositor de la setmana que dediquem a Gabriel Fauré, ens ve de gust també de proposar-vos una petita selecció de cançons per a veu i piano que van compondre Gabriel Fauré durant tota aquesta etapa d'elaboració i reelaboració del Rèquiem. Fixeu-vos, l'any 1891, Gabriel Fauré va viatjar a la ciutat de Venècia, convidat per la mecena

Indígenes nord-americana Vinaretta Singer, que després va ser coneguda, per cert, com a princesa Edmond de Polignac, i el va convidar a Gabriel Fauré al seu palau al Gran Canal. Fauré en aquests dies a

Textas. Són els títols d'aquestes 5 cançons que integren l'Opus 58, les 5 melodies de Venècia, basades en poesies de Paul Verlaine. Sentirem la interpretació que en fa Marie-Nicole Lemier, contralto, i Roger Vinyols, al piano, en un enregistrament del segell Naïf del 2014. Escoltem aquestes 5 melodies de Venècia, l'Opus 58 de Gabriel Fauré.

0: És l'èxtasi. Aquest és el títol de l'última cançó que integren aquest recull de 5 melodies de Venècia, Opus 58, que Fauré va compondre l'any 1891, després de la visita que va fer a la ciutat de Venècia, convidat per aquella mecenes nord-americana, Vinaretta Zinger. El va convidar al palau que tenia el Gran Canal de Venècia, i allà, doncs, aquesta princesa Edmond de Polignac, Vinaretta Zinger, va engrescar Fauré perquè compongués més música poètica, com aquesta que acabem de sentir, les melodies de Venècia basades en poesies de Paul Verlaine. Mandolina, ensordina, Green, Acliment i Selextase són els títols d'aquestes 5 cançons. Si escolteu el nostre programa a través de la pàgina web, les haureu escoltat totes 5, i si l'escolteu en l'emissió radiofònica, n'haureu escoltat una selecció. Marie-Nicole Lemier, contralto, les cantava acompanyada per Roger Vinyols al piano.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al punt final del nostre tercer capítol del compositor de la setmana que estem dedicant a Gabriel Fauré. Avui hem escoltat aquesta joia de la corona, aquest plat fort de la seva producció, que és el Rèquiem, opus 48 per a cors solistes i orquestra. Demà escoltarem, atenció,

0: les obres motivades per les seves relacions amoroses. Demà escoltarem la suite Dolly, en la versió original per a piano, a quatre mans. També escoltarem un cicle de cançons titulat La Bonne Chanson, un cicle a l'Opus 61, que va ser dedicat a una de les seves amants, Emma Bardach, i finalment escoltarem també el recull de peces orquestrals Pelléas et Mélisande, música d'escena per a l'obra teatral de Maurice Maeterlinck, l'Opus 80, que va posar en música Gabriel Fauré. Tot això, ja veureu quina música més bonica, ho escoltarem demà aquí al Compositor de la Setmana Catalunya Música a l'Hora de Sempre, amb els comentaris i els guions d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia i fins demà, a reveure.
1: El Compositor de la Setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El Compositor de la Setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El Compositor de la Setmana. A Catalunya Música.
2: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: El 1971, els antropòlegs danesos Rolf Kuschel i Torben Monberg, carregats amb moltes fitxes de colors, arribaven a l'illa de Bayona, l'extraradi de les illes Salomó a Oceania. Els seus 800 habitants havien desenvolupat un detallat sistema per descriure les etapes de creixement de les plantes o comptar objectes mitjançant sufixos classificadors. Però quan els antropòlegs van indagar sobre quina terminologia usaven per definir el color, van contestar que en aquella illa no en parlaven gaire del color. Per esbrinar-ne el motiu, Kuschel va fer el test de daltonisme a una cinquantena d'habitants, però cap en va mostrar símptomes. Senzillament, les convencions occidentals no eren aplicables en aquella illa de la Melanèsia. La investigació aviat va revelar que els ballonesos tenien un sistema ben estructurat basat en tres colors bàsics: Susungu, pel blanc clar, Ungi, pel negre fosc, i Unga, pel vermell. A més, les qualitats d'aquests colors sovint variaven i també servien per diferenciar olors, tipus de pell o altres qualitats superficials. Tampoc existia una correspondència entre les emocions i els colors, i alguns habitants afirmaven que tant podien somiar en color com en blanc i negre. Els antropòlegs van intentar establir una categoria semàntica que encaixés amb les convencions occidentals, però els habitants de l'illa de Bayona no hi van mostrar el més mínim interès.

A principis del segle XX, el pintor nord-americà Albert Henry Munsell va desenvolupar el nostre sistema actual per racionalitzar la percepció del color. Es basava en el conjunt de fitxes que els antropòlegs danesos Rolf Kuchel i Torben Monberg van utilitzar a l'illa de Bayona. Tanmateix, Isaac Newton va ser el primer a relacionar els 7 colors del prisma amb les 100 notes de l'escala musical, una idea ja suggerida per Dante a la Divina Comèdia i que el jesuïta francès Louis Bertrand Castel va materialitzar al segle XVIII amb la invenció del clavicèmbal ocular, un instrument que projectava la música en colors. Durant més de 300 anys, físics, matemàtics, músics i pintors han intentat relacionar l'espectre cromàtic visual amb el sonor, comparant successions de notes musicals amb tonalitats de color. Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible i revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses, les ones sonores i les infraroges i ultraviolades que percebem a través de la pell. Els colors fins i tot s'han utilitzat en finalitats polítiques. A principis del segle XIX simbolitzaven les divisions socials, els nobles amb el color daurat, els homes lliures amb el vermell i els esclaus amb el blau. I els colors també han servit per reforçar prejudicis racials, com amb la divisió de les persones en blanques i negres, la llum i la foscor, incitar els sentiments nacionalistes amb els colors de les banderes o polaritzar les identitats de gènere.

Això, avui som molt afortunats de poder inaugurar aquesta tercera temporada de la cinta de Mòbius amb un convidat molt especial, una persona que ha revolucionat la nostra percepció de la música i el color des de molts àmbits i així ens ha revelat una nova realitat que ens proporciona l'excusa perfecta per parlar de música i matemàtiques per veure on comença una i on acaba l'altra.

0: Nil Harbison, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Hola.
0: Nil, tu ets un artista cíborg i activista reconegut internacionalment. De fet, has actuat, exposat la teva obra i ofert conferències per tot el món en institucions tan prestigioses com el Barbican Center de Londres, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Smithsonian de Washington DC i també el Ludwig Museum de Budapest. Però quan a les entrevistes et pregunten sobre la teva producció artística, tu afirmes que la teva veritable obra d'art és modificar el cervell. A què et refereixes?
1: Bueno, jo crec que l'art en si el que vol és que observem el dia a dia d'una altra manera. Amb la música, que els sons els percebem d'una altra manera, quan veus un quadre, doncs, veure la realitat d'una altra manera. Doncs el que jo faig és fer-ho literalment modificant el cervell. Per tant, per mi, el fet de modificar un cervell podria ser considerat un moviment artístic.

0: artístic, jo el modifico unint-me físicament a la tecnologia a través de sensors que estan permanentment al meu cos. Això fa que el meu cervell interpreti aquest input sensorial com un nou sentit i això fa que el meu cervell es modifiqui i veig que això, el fet de crear una nova percepció, pot ser considerat un nou art.
1: El que passa és que tu no ets només un artista cíborg, tu ets el primer cíborg de la història reconegut legalment per un govern, concretament el del Regne Unit. Més enllà de possibles referències que puguem tenir de pel·lícules de ciència-ficció, a la realitat què vol dir ser un cíborg?
0: Cíborg ve de dues paraules, organisme cibernètic. Uh-huh. És la unió entre cibernètica i un organisme. En el meu cas, jo em considero cíborg perquè tinc cibernètica unida al meu cos i perquè la cibernètica ha modificat la meva percepció de la realitat. És no diferenciar la tecnologia com algo extern, sinó com algo intern que modifica la teva identitat. Jo sento que sóc tecnologia, no sento que la faig servir o que la porto, sinó que noto que la tecnologia és qui sóc. I la paraula cíborg realment encaixa bastant, és l'única paraula que existia que veia que definia el meu estat.
1: Has repetit molt la paraula cibernètica, en què consisteix?
0: És un tipus de tecnologia on hi ha comunicació. Si és tecnologia que simplement et dona informació però no modifica el cervell, podria ser ja una persona biònica, quan tu neixes a un element electrònic, però si aquesta electrònica modifica el teu cervell, ja estaríem parlant de cibernètica.
1: El motiu principal que et va impulsar a esdevenir un cíborg és que tu vas néixer amb acromatòpsia, també conegut com monocromatisme, que és una condició genètica associada al cromosoma X i que afecta una de cada 33.000 persones i que implica que la teva visió ocular és en blanc i negre. Com i quan vas descobrir que no podies veure els colors?
0: Va costar saber-ho perquè jo, de principi, de petit, ja de seguida van dir que era daltònic, perquè vam veure que hi havia alguna situació a l'escola que em costava identificar colors, per tant, ja van dir que és daltònic. Però al llarg del temps vam veure que no era només verd, vermell, no era només blau, groc, eren molts colors que els confonia tots, i llavors va ser quan van fer, de fet, el test Munsell i també els Ishihara test i un altre test més específic per veure si realment era daltonisme o era alguna més, i van veure que era cromatisme. Per tant, van tardar bastant. O sigui, als 11 anys va ser quan vaig saber clarament que no havia estat tota la meva infantesa confonent els colors, sinó que no els havia vist mai.
1: Però tot i així, tu ja has trobat avantatges a veure en blanc i negre, oi?
0: I tant. Per començar, que no és trist veure en gris, veure una escala de gris, aquesta associació que la gent li dona no és certa. Veure en escala de gris et fa concentrar més en el moviment, per tant, quan mires un paisatge pots detectar moviment més fàcilment, pots detectar els camuflatges més fàcilment, perquè si veus color, el camuflatge et distreu, o sigui, pots caure dins la trampa del camuflatge. Uh-huh. En l'exèrcit, molta gent que veu en escala de gris els fan servir per detectar vaixells. Les fotocòpies són molt més barates en blanc i negre. Hi ha altres situacions, no sé...
1: Per la nit et serveix?
0: Ah, també.
1: Sí, oi?
0: Vosaltres, quan és de nit, perdeu més elements. Jo no. A mi simplement es fa més fos. Vosaltres perdeu més elements i això es fa veure-hi menys. Sí, tenim millor visió nocturna, els que no veiem color.
1: Per quin motiu vas triar el piano?
0: Perquè és un sí? instrument blanc i negre.
1: Sí?
0: Sí, sí. És un instrument acromàtic... I de seguida m'hi vaig sentir identificat. Jo al principi volia viure en un món sense color i ignorar el color, però al cap d'uns anys vaig veure que era impossible ignorar-lo i vaig anar cap a l'altre extrem i vaig intentar buscar maneres de percebre'l.
1: I amb aquesta finalitat vas inspirar la natura per tal de poder trobar una solució que es va poder materialitzar l'any 2004 quan eres estudiant de composició a Anglaterra i vas conèixer un altre estudiant de ciència especialitzat en cibernètica, que és l'Adam Montandon. Quina solució vau trobar conjuntament i com funciona?
0: Bueno, a mi sempre em va interessar el d'Isaac Newton, que relacionés cada color amb una nota. Aquí és on te vaig trobar l'única cosa que podia entendre sobre el color, perquè quan preguntava què és blau, què és groc, quan responen no entens res, però si el que en Newton deia és que segurament hi havia una relació entre color i so, i aquí és on te'n vaig agafar, i quan estava estudiant composició vam crear un sistema perquè els colors es convertissin en sons.
1: Aquest sistema és l'antena, oi?
0: Sí.
1: I
0: sí,
1: què
0: sí.
1: fa aquesta antena?

0: Doncs el color té, cada color té una freqüència de llum. El vermell, per exemple, són 420 milions de milions d'ones per segon. L'antena detecta aquesta freqüència i em diu quina nota seria si la pogués escoltar. Si poguessis escoltar 420 milions de milions d'ones per segon, escoltaries una nota entre fa i fa sostingut. I així cada color. Cada color, si el poguéssim escoltar, tindria una nota diferent. I el que fa aquest sistema simplement em permet percebre el color dominant que tinc davant. Va començar sent un sistema amb ordinador i després vaig intentar fer-lo més petit perquè pogués ser implantat. Després, al principi només captava l'espectre visible, després el vaig voler ampliar a infrarojos i ultravioletes per anar més enllà dels límits humans. Després, quan l'internet va començar a ser més accessible, vaig afegir connexió a internet per poder rebre colors que no estiguin davant meu i poder-me connectar a altres elements o sensors, com ara fins i tot l'Estació Internacional de la NASA, poder-me connectar als sensors d'allà i poder percebre colors extraterrestres. Per tant, sí, ha anat evolucionant el sentit i l'òrgan, que és l'antena, també ha anat evolucionant, però més lentament.
1: Quin aprenentatge vas haver de fer perquè l'antena et permeti, al final, veure, en certa manera, els colors?
0: Bueno, vaig haver d'aprendre quins colors els hi doneu a les freqüències, no? I sí, això va ser com un llarg aprenentatge, com aprendre un nou idioma.
1: Però vas trigar pocs mesos, en realitat, no?
0: Bueno, aprendre els primers, com diferenciar un vermell d'un blau d'un verd, sí, és fàcil, perquè són freqüències bastant separades. Però començar a diferenciar un turquesa d'un verd, o això ja estem parlant més de microtons, això vaig tardar més.
1: Fins a quin punt creus que haver estudiat música clàssica t'ha ajudat a adaptar-te més fàcilment a incorporar un nou òrgan al teu cos i poder percebre els colors amb aquesta precisió? Tens oïda absoluta, per exemple?
0: Bueno, la música em va ajudar a diferenciar els 12, els 12 que té
1: el piano. De l'escala cromàtica.
0: Però a partir de microtons ja va ser un esforç més personal.
1: Perquè tu quantes notes pots sentir diferents? Quants colors pots percebre?
0: O sigui, l'antena em transforma 360 notes dins d'una octava. O sigui,
1: sí.
0: Entre fa i fa sostingut 30
1: colors. 30 notes.
0: Sí.
1: 30 per 12, o sigui, són els 360 que comentes.
0: Sí, és com el cercle cromàtic passat a escala microtonal, extremadament microtonal. I com que l'escolto tot el rato, doncs al final sí que he hagut de tindre oïda absolut dins aquella octava i amb aquest timbre. Quan el timbre és diferent, si és una guitarra o una veu, tardo més a identificar el color. Però quan és amb una ona sinusoidal...
1: Tu escoltes ones sinusoidals,
0: sí,
1: I és... com ho escoltes exactament? No és per les orelles,
0: entra,
1: oi?
0: No, vaig decidir no fer servir les orelles per escoltar colors, sinó crear un nou input independent a les orelles. Per tant, l'antena perfora el meu crani i dins del crani és on te vibren els colors. Quan tens una vibració dins del crani, passa com un diapasó, quan el poses a la fusta, que sona la fusta, doncs a mi em passa el mateix amb l'antena. L'antena és com un diapasó incrustat al crani i això fa que les vibracions del color sonin.
1: T'agraden molt els supermercats, tinc entès. Oi que sí?
0: I tant. Bueno, va ser una sorpresa. Quan vaig començar a percebre colors, vaig entrar a supermercats i, bueno, és una discoteca. Tens música per tot arreu, explosions musicals inesperades.
1: Alguna secció en particular?
0: La de neteja.
1: Sí?
0: La de neteja té colors molt diferents. Pots tenir un taronja i un blau, que és un fa sostingut i un do al costat, tons molt purs. O sigui, mous una mica el cap davant la secció de neteja i tens allà música que podria ser pop.
1: És que t'ho dic perquè jo, abans de venir avui a l'estudi, he passat un moment pel supermercat, he agafat alguns productes que crec que poden ajudar els oients a entendre millor com realment perceps els colors. Llavors m'agradaria que els dos a poc a poc anéssim construint una escala musical. Per exemple, tenim un pebrot vermell.
0: Sí.
1: Per tu, el pebrot vermell com sonaria? Quina nota seria?
0: Bueno, és així, veus? El vermell és una freqüència baixa, és un fa. És on comença l'espectre visible.
1: Vale.
0: I l'escala dels colors comença en fa.
1: Després tinc una llimona.
0: La llimona és més aguda, veus? Ja ha pujat una mica. Entremig tindríem la mandarina, que és entre el pebrot i la llimona hi ha la mandarina.
1: I després...

0: És? Què vindria?
1: Després ja si escoltem una escarxofa,
0: sí,
1: ja te'n vas a un la, variacions de la, a les escarxofes, als enciams.
0: He de dir que m'ha costat molt trobar un producte que sigui de color turquesa, per tant, serà una pasta de dents, si m'ho permets. La pasta de dents com sona per tu, de color turquesa?
1: Normalment està al voltant del sí.
0: Sí,
1: el turquesa és un color que no solem menjar, a no ser que hi hagi.
0: No que jo sàpiga. Potser tu tens alguna idea més de com es pot fer, però a mi no em sona. I ja després, el color blau, t'he portat un bol blau. Com sonaria el color blau?
1: Bueno, aquí sona més o menys igual que el turquesa. És que depèn del blau, no, pot sonar. Però el blau està entre el do sostingut. Hi ha molts blaus.
0: Vale.
1: Hi ha més blaus que grocs. El groc és molt, dura poc.
0: Ostres.
1: A l'espectre.
0: I l'albergínia? Com et sonaria l'albergínia?
1: On la tenim?
0: O una pruna. També tens una pruna,
1: ah, sí,
0: si
1: sí,
0: vols.
1: Molt aguda, eh? L'albergínia, els violetes, els,
0: sí?
1: Se'n van ja cap al final de l'espectre. Pot ser molt... Pot molestar molt.
0: És un color que no t'agrada molt, no?
1: Bueno, clar, no em pintaria l'habitació violeta. El violeta va bé posar-lo a la cuina,
0: sí,
1: a la paret, perquè així et manté en alerta a la cuina. Però en un menjador potser no. Potser un menjador, un domisol, per exemple, un acord major.
0: Sí, que et doni alegria,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I el color rosa com sonaria?
1: El rosa el tenim aquí.
0: Sí.
1: Ja se'n va cap al final del cercle cromàtic, torna a començar amb el vermell. És com una octava del vermell, saps?
0: D'acord. I ara ens faries una melodia amb tots aquests productes?
1: Sí.
0: Per saber com sonen aquests colors, musicalment parlant?
1: Vale, a veure. Aquí tenim blau, rosa, blau, llimona, blau, llimona, carxofa, llimona, carxofa, llimona i blau.
0: Això seria una melodia amb una escala diatònica, el que es podria costar més a una escala diatònica. Has explicat abans que l'antena el que fa és que escaneja la freqüència de color d'un objecte, te l'alenteix perquè es pugui traduir en un so, però això és una conversió automàtica o has hagut de desenvolupar algun sistema d'equivalència per tenir totes les notes musicals?
1: Bueno, em vaig trobar amb un problema, que quan transposes l'espectre visible a so, l'espectre visible hi cap dins menys d'una octava.
0: Uh-huh.
1: O sigui, hi haurà notes que no tindran un color visible. I llavors vaig fer dues escales. Una escala que estiro els colors perquè cada nota, cada so, tingui un color visible, que és l'escala sonocromàtica musical,
0: uh-huh,
1: i llavors hi ha l'altra escala sonocromàtica pura on no, on realment els colors comencen entre visibles entre fa i fa sostingut i acaben abans d'arribar al fa. Per tant, en l'espai que queda ja són ultravioletes i infrarojos. Per tant, hi ha una escala on hi ha l'infraroig i l'ultravioleta, on el fa, per exemple, és infraroig, no és vermell, perquè realment la freqüència de fa és infraroja. Però en aquesta que hem escoltat és la musical on tot so té un color i tot color té un so.
0: I si sentim ara l'escala sonocromàtica, ens pots anar dient com varien els colors?
1: Sí.
0: Sí?
1: Hem començat amb vermell.
0: Sí.
1: Taronja. Groc. És que, a més, dic els colors, però... Te'n vas a un lloc i algú diu, no, això no és groc, això és taronja.
0: És un tema cultural, vols dir, no, també?
1: Sí, i ara si dic, això és lima, algú em dirà, ui, vols dir? És complicat ficar nom als colors perquè també depenent del país on vas, et diran algo completament diferent. I sobretot a la zona de turqueses, zones de blaus, d'índigos... Arriba un moment que... I, a més, depenent de la llum, saps?
0: Yeah.
1: Aquí, ara, la llum no és blanca. Per tant, el color de la llimona o de la taronja són alterats per la llum. El color és inestable, igual que el so. O sigui, depenent del context, sona d'una manera o d'una altra i posar nom, a vegades, crea conflicte.
0: Hi ha algun color que no et produeixi cap so?
1: Bueno, quan no hi ha freqüències, si és completament fosc, negre, no hi ha. Si és completament blanc, tampoc.
0: Vale.
1: Si és completament, perfectament gris, tampoc crearà cap so, però rarament trobo gris. El gris, jo diria que quasi que no existeix.
0: Has vingut

0: Vestit d'alguna cosa en particular avui?
1: Avui vaig fa i
0: sí?
1: Do, fado.
0: Quins colors
1: com que
0: són?
1: És de música, he anat com fado portuguès.
0: Sí.
1: Són vermell i blau.
0: I has fet un projecte també amb la Mariana Viada de dissenyar una col·lecció de moda?
1: Sí, vam començar amb la Mariana Viada fa molts anys i llavors també he col·laborat amb la Rita Tudela de Mataró i amb altres persones que fan que saben teixir i fer roba. Hem col·laborat per crear combinacions de color, samarretes, vestits que sonin com melodies, per tant, et puguis vestir portant música.

0: Utilitzes la teva roba per crear música en directe?
1: Sí, he fet concerts de mitjons, per exemple, amb mitjons de diferents colors.
0: I corbates, també tinc
1: entès,
0: no?
1: Sí. El bo és que no em cal tocar un instrument, ara. Simplement puc tindre colors davant meu, moure el cap i amplificar els colors que escolto.
2: La cinta de Medius. A Catalunya Música.
0: Avui iniciem la tercera temporada de La cinta de Mobius amb l'artista cíborg Neil Harbison, que fins ara ens ha il·lustrat com pot sentir els colors a partir del seu ull cibernètic en forma d'antena. Neil, en força de les entrevistes també has dit que per tu el menjar pot ser una experiència sonora.

0: Per què t'he posat la Lady Gaga? Perquè t'estava rient una mica.
1: Home, t'imagines que una amanida sonés com Lady Gaga?
0: Bueno, tu has fet un projecte en aquesta direcció, em sembla, amb el celler de Can Roca, no?
1: Imagina't la quantitat d'adolescents que menjarien amanides.
0: Ja.
1: Doncs sí, aquest projecte el vam fer amb el celler de Can Roca, intentar transformar tot aquest món d'escoltar colors en el món gastronòmic.
0: I quin és el resultat? Heu desenvolupat algun dispositiu en especial?
1: Un tocaplats.
0: Un tocaplats? Sí. Què fa aquest tocaplats?
1: Hi ha el mateix sistema que hi ha dins el meu cap, dins un plat. El plat té una capa transparent a sobre, per tant, quan poses el menjar sobre el plat, pots girar aquesta capa transparent i el sensor de dins del plat transforma els colors del menjar en el seu corresponent so. Per tant, depenent de la distribució de menjar que posis a sobre del plat, si el gires, doncs crees una melodia i literalment et pots menjar una cançó.
0: I tu quan cuines, quan menges a casa teva també, això ho fas, no? Vull dir, intentes redistribuir-te el menjar perquè soni millor?
1: Sí, m'agrada poder menjar melodies, sí. I poder transmetre això a altra gent. O sigui, creant aquest tocaplats, doncs altra gent doncs pot començar explorar gastronomia sonocromàtica.
0: Què succeeix quan entres en una galeria d'art, en un museu? Quina experiència tens? És només pintura per tu o hi ha alguna cosa més?
1: És com anar a una sala de concerts. Cada pintor, per mi, ara és un compositor. Picasso, Miró, tots són música. Sona molt bé, per exemple, Miró, mires un Miró i escoltes música que és molt clara en el seu cas.
0: T'he portat alguns quadres molt coneguts que a tu t'agraden bastant. El primer és El crit de Munch. Què té d'especial aquest quadre per tu?
1: És molt microtonal, hi ha molts colors entre colors, no són colors allà, un blau, un verd, hi ha molts colors entre mig. Quan els escoltes tots junts, doncs crea aquesta inseguretat, una mica, aquests sons microtonals. Això és El crit, sí.
0: Aquest és El crit de Munch. Un altre és la famosa Marilyn Monroe de l'Andy Warhol.

0: Què diries sobre aquest quadre?
1: Són freqüències més separades.
0: Sí?
1: Warhol fa servir colors que estan més separats dins l'escala cromàtica, per tant, crea notes que juntes creen acords. Sona diferent, sí.
0: Has aconseguit connectar, com que els pintors per tu esdevenen compositors, has aconseguit connectar alguns pintors amb determinats compositors? Per exemple, Mozart, hi ha algun pintor amb el qual el relacionaries?
1: Bueno, Warhol i Miró.
0: Sí, pels tipus de sonoritats que utilitza.
1: Perquè Mozart fa servir molt la nota sol, que és groc, i el Warhol i Miró també hi trobo molt de groc, per tant, sí, el relacionaria.
0: Diries que experimenta sinestèsia? És a dir, el fet d'haver estat tan estimulat pels sons que produeixen els colors al teu voltant, al final t'ha permès poder identificar colors a la música, i per tu això seria sinestèsia o no?
1: Sí, clar, el fet d'escoltar tants colors, al final escolto música i relaciono la música amb color, però va més enllà, si oloro una mandarina, el meu inconscient crea un fa sostingut, perquè les taronges i les mandarines sempre sonen fa sostingut, per tant, com que l'olor d'una mandarina la relaciono amb el color taronja, quan l'oloro, el meu cervell crea un fa sostingut. Per tant, és una sinestèsia que sí que se'n va cap a altres sentits.
0: I l'utilitzes en les teves composicions d'alguna manera?
1: Sí, inconscientment ja és inseparable, no puc ignorar-ho.
0: Hi ha alguns compositors molt coneguts de diferents estils musicals, però, per exemple, en música clàssica del segle XX tenim el paradigma d'Oliver Messiaen, qui podia visualitzar internament diferents colors en funció de les escales que ell utilitzava, els modes de transposició limitada, i en funció del tipus de notes que juntava sentia uns colors uns altres.

0: A més, Messiaen deia que en funció de quin registre es sentia aquest son, si ho sentien una octava més aguda o més greu, els colors esdevenien més blanquinosos o més foscos. A tu també et passa? O sigui, tu també ho experimentes d'aquesta manera? Si sents el mateix so en diferents octaves, és...
1: No,
0: no, eh?
1: No, a mi no. Jo simplement escolto la freqüència que és. La freqüència, o sigui, si un fa sostingut, serà igual el mateix color estigui l'octava que estigui.
0: Ostres, que fort. I llavors, com pots sentir colors que no tinguin la mateixa tonalitat, que siguin...
1: O sigui, el color té tres propietats, que és to, saturació i llum.
0: D'acord.
1: La llum la veig amb els ulls, per tant, si escolto fa...
0: Ostres, vale.
1: ...que és vermell, però veig que l'objecte és clar, llavors sé que és rosa.
0: Uh-huh.
1: La saturació la percebo a través de diferents nivells de volum. O sigui, jo les tres propietats del color les rebo com en elements diferents. El to del color a través de tons de fa, la saturació a través de nivells de decibels i la llum amb els ulls. Per tant, quan escolto un fa sostingut, si és taronja, però veig que és molt fosc l'objecte, llavors ja començaré a dir que és marró.
0: Vale. És que amb la sinestèsia és molt curiós perquè cadascú l'experimenta d'una manera molt diferent. Per exemple, tenim el cas de Gheorghe Ligeti. Ell deia que els acords majors eren vermells o roses i els menors oscil·laven entre el verd i el marró. No sé si estàs d'acord amb això.
1: No, sí. No. Clar, jo abans de crear el sistema ja vaig intentar veure si ja existia el sistema perfecte i no em vaig trobar cap, que fos, per mi, que fos relacionat amb la física.
0: Després hi ha el cas de Rimsky-Korsakov, que ell descrivia la tonalitat de do major amb el color blanc, el re major amb el groc, o el mi bemoll major amb el blau fosc. Tampoc veig que no hi ha...
1: No, físicament no. O sigui, subjectivament per ell sí,
0: clar.
1: Que clar, la sinestèsia és subjectiva.

0: a cada persona, però jo no volia entrar en això. Sí, jo volia que fos el més objectiu possible. Per tant, vaig mirar, freqüència del vermell, quina és? Val, si la poguéssim escoltar, quin so seria? Doncs aquest és el que escolto, punt. No vull res més. I fins i tot el so. Podia haver fet que fos violins o... No, que sigui la ona més simple i pura.
1: Sí,
0: una ona sinusoidal.
1: El timbre de l'instrument no t'afecta el context harmònic. O sigui, són, diguéssim, associacions absolutes, en el teu cas. Vale. És que això m'interessa molt perquè hi ha un compositor britànic que és l'Arthur Bliss, que entre 1921 i 1922 va crear una sinfonia, va compondre una sinfonia que li diu la Sinfonia dels Colors en quatre moviments. I m'agradaria fer l'experiment de que anem sentint moviment per moviment i veure si us poseu d'acord amb el color que ha escollit cadascú. El primer moviment és aquest.

0: Quin color diries?
1: Què és, blau o què?
0: Blau. És morat o violeta, segons ell, però clar, ja hem vist que és una cosa molt subjectiva, no? A veure, anem a pel segon moviment, a veure què passa.

0: Segon intent, quin color diries aquí?
1: Bueno, té molts colors, eh?
0: Sí?
1: Per tant, i ha afegit arcs de Sant Martí tot, que això ja és... Però ostres, jo destacaria el vermell, aquí.
0: El vermell, doncs coincidiu,
1: sí?
0: Perquè ell
1: home,
0: també va pensar en el vermell aquí. Anem a sentir el tercer moviment, a veure.

0: El tercer moviment, quin color li assignaries?
1: Més entre mig limes verds, per aquí al mig el ficaria.
0: Limes verds?
1: Sí.
0: Ell diu que és un blau.
1: Bueno.
0: Bueno, li passarem, no? Li passarem.
1: Sí? Clar, s'acosta, sí. Depèn del blau, pot ser tirant a turquesa i...
0: Com
1: l'hauria
0: la
1: d'escoltar tota, perquè, clar,
0: yeah.
1: Hi ha molts colors aquí,
0: sí.
1: Clar. Hauria d'escoltar quin domino.
0: I fer una partitura, no?
1: Exacte.
0: De les que fas. Va, anem a pel quart moviment.

0: Estava somrient molt ara.
1: Sí, perquè ha ficat algun color fora de lloc.
0: Però... Ah, què vol dir que ha ficat un color fora de lloc? Això m'interessa.
1: Sí, cada cop ha sonat una taronja i un... Sí.
0: Que no es corresponia potser
1: bueno,
0: amb el context.
1: Bueno, que no te l'esperes, sí. A vegades que fiques allà... Ui,
0: ostres.
1: Una taronja. Val.
0: Que era el verd metall, el color taronja, que potser t'ha xocat més o no?
1: Sí, hi ha hagut un moment que hi ha hagut taronges.
0: Bueno, que és molt interessant perquè és una manera d'analitzar la música completament diferent, oi?
1: Suposo, sí, sí.
0: Sí? Ah, quin color has sentit ara? Quin color diries?
1: Dominant, jo li ficaria, sí, un groc, taronja... És que, clar, depèn del que vulgui... Jo diria taronja-groc.
0: Taronja-groc. Ell diu que és un verd. Arthur Bliss diu que és un verd. Una de quatre no està malament, per això, eh? No està malament.
1: Més si ell, per això, el que ha fet abans que l'has posat és molts colors impossibles.
0: Colors impossibles, què vol dir això?
1: Colors impossibles de veure. O sigui, musicalment pots crear colors que no pots veure. Per exemple, toques un fa sostingut i un sol sostingut és un taronja lima. Tu no pots visualitzar un taronja lima.
0: Vale.
1: Perquè no existeix. O un... Pots crear un blau... un turquesa groc.
0: Uh-huh.
1: Un groc turquesa. El color groc... No puc dir, porto una jaqueta groc turquesa.
0: Sí.
1: Però amb la música sí. Si toques un si i un sol, tens un groc turquesa, que existeix perfectament. I Messiaen ha començat amb uns colors completament impossibles de veure, que només els pots percebre musicalment.
0: Ostres. O sigui, que ens estàs analitzant avui la música de Messiaen, aquesta sinfonia dels colors d'Arthur Bliss. No acaba de coincidir, però m'interessa, perquè tenim molts mites al voltant dels colors i la música, i m'agradaria a veure si ens els acabes de confirmar o ens els desmuntes, d'acord?

0: Ni la pantera rosa és realment rosa o,
1: bueno,
0: o no?
1: Vermella, jo diria.
0: Vermella,
1: la pantera,
0: eh?
1: Vermella, potser, vale. En general. Sí.
0: Ja saps què preguntaré ara, no?
1: No.
0: No?
1: Ah.

0: in our yellow submarine.
1: A veure, aquest famós yellow submarine dels Beatles és realment groc
2: o no? És blau.
1: És blau. És blau.
2: Vale, és més blau que groc.
1: La bandera rosa és vermella i el yellow submarine és blau, eh? Mm. Vale. Anem a escoltar un últim exemple, a veure.

0: Ara estem sentint el grup californià Red Hot Chili Peppers. El seu nom ja porta color vermell, però aquesta cançó porta color blanc. Llavors, tens dues opcions.
1: És multicolor aquesta, perquè... Hi ha molts colors aquí, és molt multicolor.
0: Amb el Paul Lombarte, un altre artista cíborg, que ha desenvolupat el piano sonocromàtic. Explica'm en què consisteix.
1: Bueno, és un piano que normal, que està modificat. És com un piano preparat, però en aquest cas està preparat amb un sistema que quan toques les notes encens llums de colors. Cada tecla que toques encén una bombeta del color que li correspon. Per tant, és un piano interactiu i n'hem modificat a diferents museus, centres d'arts, gent que té pianos, molts cops que no fan servir perquè està mig abandonat, i nosaltres li donem una segona vida a aquest piano afegint-li aquesta preparació, i llavors la gent de cop toca el piano. O ens ha passat en llocs, centres d'arts que tenien aquell piano,

0: No feien servir, hem anat allà una setmana, l'hem modificat com a workshop i al final la gent ha començat a tocar el piano perquè quan el toques crees llum.
1: Jo volia proposar, a veure què et sembla, que jo ara aniré al piano que tenim a l'estudi, tocaré una mica i m'agradaria que m'anessis dient quins colors i vas sentint com si estigués tocant aquest piano sonocromàtic, què et sembla?
0: Vale.
1: Sí?

0: Has fet trampa, perquè no m'estaves dient els colors,
1: és que no podia parlar per sobre teu.
0: No podies parlar per sobre meu.
1: I a més, has tocat tots els colors quasi visibles.
0: Sí?
1: Comences amb colors que es poden veure i llavors, quan comences amb els acords ja són colors impossibles, que has tocat uns blaus, limes, que no... Són colors impossibles, i llavors hi ha hagut un moment que has fet un arc de Sant Martí. O sigui, carai, no podia parlar jo, però has fet el glissant...
0: Bueno, l'he fet jo i l'ha fet Claude Debussy, aquest era el principi de Pour le Piano.
1: Té molts colors
0: Debussy, eh?
1: És una explosió de colors, això.
0: Sí, que l'etiqueta que tenia de pintor... Bueno, anava a dir pintor, perquè
1: totalment.
0: Ja he entrat dins de la teva terminologia, però de compositor impressionista...
1: Molt bé.
0: Sí, oi?
1: Colors molt visibles al principi i després ja se'n va i comença a fer colors que no existeixen a l'espectre visible.
0: Nil, aprofitant que ara estic al piano, em podries escoltar la meva cara?
1: Sí.
0: I dir-me quines notes hi sents? I així les puc anar tocant a l'instrument i les podem sentir.
1: Els llavis teus sonen mi.
0: Mi, eh?
1: Sí. La pell és un microtòfa sostingut. A veure els ulls. Clar, també és un fa sostingut molt silenciós.
0: De moment tenim això. Sí. I el cabell?
1: Entre sol i... O sigui, tu tens tres... Però, clar, no sones tan malament.
0: Gràcies.
1: Són microtons, per tant, tu tens una cara rítmica. Quan tens freqüències molt properes,
0: sí,
1: com que les freqüències es rossen, crees un ritme. Ara, si poguéssim realment tocar els teus microtons, perquè el piano no ens permet tocar,
0: sí,
1: tants microtons, notaries que la teva cara crea un ritme.
0: Però sona bé, has dit?
1: Sí, perquè tens ritme. O sigui,
0: vale.
1: Hi ha cares rítmiques,
0: sí,
1: i cares que, per exemple, si tens els ulls blaus i el cabell groc,
0: sí, ai,
1: vull dir, ros, tens, i uns dels llavis roses, tens això, per exemple.
0: Uh-huh.
1: Això és una cara amb freqüències separades, per tant, cares que tenen acords, i cares que tenen les freqüències molt properes, aquí no es pot tocar.
0: O sigui, que no arriben a ser les notes del piano, sinó que estarien dins d'aquestes 360 notes, no?
1: Tu ets molt microtonal.
0: És que jo toco molta música contemporània, no sé si això hi té alguna cosa a veure. Podria ser, no?
1: Pot ser, pot ser.

0: T'he fet aquesta petició tan peculiar perquè una part important de la teva obra és aquesta galeria sònica que has anat desenvolupant al llarg dels anys, és a dir, escoltar la cara de la gent i col·leccionar aquests retrats sonors. De fet, tens retrats sonors de persones tan famoses com la Montserrat Caballé, l'actor Daniel Radcliffe, que és famós pel personatge de Harry Potter, l'actual rei d'Anglaterra, que m'interessa molt, el Woody Allen, Pau Riba, Antoni Tàpies, i fins i tot en alguna entrevista comentes que has trobat certa similitud entre les cares del Leonardo DiCaprio i Jordi Pujol, ja m'ho explicaràs, i que l'actriu Nicole Kidman sona particularment bé. De fet, sona així. Quin procediment segueixes per fer un d'aquests retrats sonors?
1: M'apropo amb l'antena a la cara i ens apunto la nota, el microtò, del cabell, de la pell, dels ulls i dels llavis. I ja està. Són quatre notes que creen acords únics, perquè als semicrodonals és molt difícil que hi hagi dues cares iguals. Fins i tot l'ull esquerre i l'ull dret a vegades sonen lleugerament diferents. Per tant, amb això trec cinc notes o quatre d'una cara i creo un acord.
0: Hi ha un altre projecte que també és molt interessant relacionat amb escanejar els colors, en aquest cas de les ciutats, el Capital Colors. En què consisteix exactament?
1: Vaig voler comprovar si les ciutats eren grises, perquè de petit em deien les ciutats són grises, i quan vaig començar a escoltar colors vaig veure que no, que cada ciutat vibrava molt i que vibrava en freqüències diferents, i vaig anar fent escanejant diferents ciutats per veure si trobava colors dominants, i vaig fer com un mapa de colors, que també són mapes sonors de les capitals d'Europa.
0: Doncs anem a fer un altre joc, si et sembla bé. T'he portat algunes banderes dels països, d'alguns dels països on has fet aquest projecte, i m'agradaria que ens poguessis escanejar els colors de la bandera perquè puguem sentir com sonen per tu, i després ens puguis dir quins colors predominants vas identificar en algunes de les ciutats.
1: Vale.
0: Què et sembla? I ves-nos dient també quin país és, eh?
1: Estem escoltant la bandera d'Andorra. Que res, no té a veure amb els colors que té. Andorra la Vella hi ha un verd murtre, que seria, i un violeta pensament, Són dos colors molt, molt recurrents allà. Són dos, un verd i un violeta. No hi sona la bandera. No tenen les banderes, en general, molt soses. A tots els països, no sé com...
0: No és Andy Warhol, no?
1: No hi ha violetes, sempre fan servir els mateixos colors. Espanya i Catalunya té algun sentit perquè es fa sol, i Espanya fa sol, però tens el fa i el sol a Espanya i a Catalunya. Espanya seria fa sol, i a Catalunya es fa sol, fa sol, fa sol, perquè ja es repeteix. A veure com sona.
0: Aquesta és la bandera d'Espanya.
1: I la de Catalunya,
0: clar.
1: És fa, sol, fa, sol, fa,
0: sol. Hi ha molta diferència entre els colors que has observat, has pogut sentir a Barcelona o als de Madrid?
1: A Madrid, és àmbar, terracota. Està tot arreu. Àmbar, terracota. Cada carrer hi ha àmbar i terracota. Barcelona té un blau poc saturat, que es repeteix molt, que la gent diu és gris, però no és gris, és un blau poc saturat i un tipus d'ocre. Això és Estats Units i el Regne Unit.
0: Sí.
1: Però, en canvi, Londres és molt vermella.
0: Sí.
1: Vermella a cada carrer, per les parets que tenen maons, els autobusos, tot el mobiliari urbà és molt vermell, per tant, és molt fa, Londres, sí.
0: Hi ha alguna ciutat que t'hagi sorprès favorablement? O...
1: Reykjavik, que té com melodies, moltes melodies, perquè de cases de molts diferents colors, sí. Oslo també.
0: Escandinàvia, no?
1: Allà s'atreveixen més amb els colors urbans.

de les teves contribucions artístiques més sorprenents és també un dels arguments més originals i contundents que he sentit mai per combatre el racisme, i és que tu dius que no existeixen ni les persones blanques ni les persones negres.

0: o defensar els seus drets. Un argument que tu fas servir molt sovint per defensar per què les persones haurien d'esdevenir cíborgs és que els cossos humans amb el temps es deterioren, però en canvi la tecnologia sempre evoluciona. I en aquesta direcció heu desenvolupat un nou òrgan que és per controlar, per gestionar el pas del temps. Explica'm en què consisteix.
1: Bueno, és un, de moment són prototips, és una corona que t'instal·les al cap, notes un punt de calor que tarda 24 hores a donar la volta al teu cap. Per tant, notes la rotació del planeta al cos. Aquest punt de calor, si t'acostumes i es converteix com, com una percepció subliminal que ja ni te n'adones, podràs arribar a canviar aquesta velocitat i canviar la teva percepció del temps. O sigui, si vols que una situació duri més o duri menys, canviant la velocitat d'aquest punt de calor podries alterar la teva percepció del temps. És crear il·lusions del temps de la mateixa manera que podem crear il·lusions òptiques o il·lusions sonores perquè tenim sentit per la vista o per l'oïda. Si tenim un òrgan específicament creat per la percepció del temps i el cervell s'acostuma a aquest òrgan, podríem arribar a crear il·lusions del temps.

0: Estem sentint la percussionista escocesa Evelyn Glennie. La coneixes?
1: Sí, li he fet un retrat sonor.
0: Li has fet un retrat sonor.
1: Sí, sí.
0: Per als oients que no sapien qui és una percussionista que es va quedar sorda profunda als 12 anys, però com que va aprendre a escoltar la música amb altres parts del seu cos, doncs ha pogut desenvolupar una carrera professional realment espectacular. Vosaltres amb la Cyborg Foundation heu fet també projectes amb associacions de persones cegues al Tibet i a l'Equador. Quin tipus de tecnologia vau desenvolupar en aquests casos?
1: És que tots els sentits que creem per objectius artístics, tots es poden aplicar per altres raons que poden ser fins i tot mèdiques. O sigui, per exemple, bueno, en el meu cas, escoltar colors pot servir pels cecs. O sigui, si un cec vol percebre colors, podria percebre colors. I amb nens del Tibet i altres, i Equador també, amb un grup de cecs, vaig crear antenes wearables, o sigui, no implantables, però antenes que ells podien fer servir per identificar colors, i va ser experiències molt sorprenents perquè ràpidament van poder diferenciar un vermell d'un blau, per exemple.
0: I per llegir, no vau desenvolupar un ull electrònic?
1: Bueno, és que en comptes de detectar colors, pots fer que detecti
0: text,
1: sí, sí. Ara encara és més fàcil, vull dir, o fins i tot traducció simultània. O sigui, la tecnologia que fem servir com a eina, ara amb el mòbil, fàcilment es pot desenvolupar com a òrgan. I crec que és algo que anirem veient en els propers anys, com en comptes de fer servir les mans i el mòbil, ens començarem a lliurar d'aquesta dependència amb les mans i començar a fer inputs que no siguin tan, que no siguin portàtils, sinó que siguin òrgans.
0: Per exemple, el Bluetooth.
1: Exacte, el Bluetooth és, per exemple, un exemple clar d'algo que es pot fer servir com un projecte artístic, que vam fer la Munió, una dent implantada a l'amunt, una dent implantada a mi. Jo, quan feia clic, enviava una vibració a la seva boca. Ella, quan feia amb la boca, jo rebia una vibració. Vam aprendre el codi Morse, llavors vam poder comunicar-nos boca a boca a través d'aquesta dent, però també es podria aplicar, o sigui, això ho vam presentar com una performance amb un centre d'art, ella en una habitació i en una altra.
0: Al Brasil, no? Em sembla que va ser.
1: Sí, i això, si, per exemple, no et pots moure, estàs paralític, però pots moure la boca, doncs es podria fer servir aquest sistema també per comunicar-te amb altra gent a través de codi Morse amb les dents, bueno, són Bluetooth tooths, que et permeten comunicar-te a través de Bluetooth amb altres persones via codi Morse.
0: Nil, tu has tingut l'amabilitat abans de fer-me el meu retrat sonor i jo, com a agraïment, t'he fet el teu. El vols sentir?
1: Ah, vale.
0: Sí? Què t'ha semblat?
1: Uau.
0: Molt curt. O vols tornar a sentir?
1: A veure,
0: un altre
1: cop. Uau.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: T'imagines com l'he pogut fer o...?
1: A veure, un altre cop. No ho sé.
0: He utilitzat l'esteganografia digital, que és part de la temàtica que vam veure amb la Núria Rial l'últim capítol de la segona temporada, que bàsicament consisteix en seleccionar una foto teva. De fet, és la foto que farem servir pel teu podcast a la plataforma 3CAT, la mateixa. L'he modificat en un arxiu de text i després aquest arxiu de text l'he convertit en un track

0: musical. O sigui, si ara aquest àudio l'analitzéssim amb l'espectrograma, apareixeria la teva silueta.
1: Uau!
0: Doncs és hora de descobrir amb quina obra musical acabarem el programa d'avui.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem parlat de l'art cíborg amb Neil Harbisson, un autèntic pioner en aquest camp, i que ens triarà l'última música amb la qual acabarem. Quina obra sentirem, Neil?
1: Bé, la Montribas ha tingut implants als seus peus durant molts anys que li ha permès notar els terratrèmols, l'activitat sísmica del planeta Terra, i a través d'aquest nou sentit ha creat diferents obres d'art, com ara ballar a ritme dels terratrèmols sísmics durant la performance, o crear percussió sísmica, que és passar a percussió els terratrèmols que sent en aquell moment o passar l'activitat sísmica d'un país a partitura i interpretar els terratrèmols d'Espanya del segle XX, per exemple.
0: Doncs ens acomiadem avui amb la percussió sísmica de la Montribas. Neil Harbisson, moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan fascinant i per haver vingut avui al programa. Espero que t'ho hagis passat bé.
1: Sí, gràcies. Sí?
0: I a tots vosaltres us convido a seguir-nos acompanyant aquesta temporada. La cinta de Mòbius és possible gràcies a Pau Blas i el control tècnic, Rosa Massaguer a la producció, Vanessa Esteve a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins la propera.
3: 1973. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Per avui tenim preparada una de les edicions dels concerts de la temporada 2024-2025 de l'OBC. Concretament va ser un dels darrers concerts. Aquest concert ens porta cap al divendres 30 de maig del 2025, Sala U Pau Casals de l'Auditori de Barcelona. L'OBC, que en aquesta ocasió va comptar amb la batuta de la directora neozelandesa Gemma New, nascuda l'any 1986 i que és l'actual directora principal de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda. Convidada per l'OBC, Gemma New va dirigir-hi tres obres, que són el concert per piano i orquestra número 11 de Haydn, l'últim dels concerts per tecla i orquestra del compositor austríac, després les espectaculars variacions simfòniques per piano i orquestra, opus 46 del compositor d'origen belga, César Franck, i finalment la suite Els planetes, opus 32, de Gustav Holst, que ja sabeu que en el seu darrer moviment compta amb la participació d'un cor femení, que en aquesta ocasió va ser el cor de noies de l'Orfeó Català. Així doncs, el pianista que va interpretar les dues obres de la primera part, una circumstància poc habitual, que un sol solista interpreti dues pàgines, va ser el pianista noruec Leif Ove Atsnes, un pianista nascut l'any 1970, molt conegut per la seva interpretació, sobretot, de música cambrística, però que ja sabeu que la dècada del 2010 va signar un contracte amb Sony Clàssica, el que el va portar a enregistrar els concerts per piano i orquestra de Beethoven amb l'orquestra de cambra Mahler. Va ser una d'aquestes gravacions que van tenir molt èxit de crítica. Doncs bé, aquest pianista noruec és a qui podrem sentir ja des de la primera nota, com qui diu, d'aquest concert que va enregistrar l'equip tècnic de Catalunya Música, tal com us dèiem, a l'Auditori. Concert de la temporada 24-25 de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. La primera obra que s'hi va interpretar va ser aquest darrer concert per piano i orquestra de Haydn, el número 11 del total, doncs, d'això, 11, perquè és el darrer, una pàgina, això sí, que respecta la tradició en tres moviments pròpia de l'època i tan emprada pel compositor. Diguem que una de les singularitats d'aquest concert, que es va publicar l'any 1784-85, però que Haydn segurament havia escrit un temps abans, és, diguem, la destinació de l'instrument solista, ja que aquests concerts per tecla de Haydn, els experts apunten que molts d'ells o van ser pensats per orgue solista o bé per clavecí solista. Però és veritat que just una dècada abans que Haydn compongués aquest concert és quan a Europa es va produir el canvi de registre de la presència d'aquest nou instrument, que és el fortepiano, que va acabar triomfant, es va acabar quallant en la tradició interpretativa d'Europa. I, per tant, Haydn, a partir de la dècada de 1770, queda clar que comença a escriure cada vegada més per piano, per fortepiano. I és un detall que el podem apreciar perquè en la partitura el compositor hi comença a posar indicacions dinàmiques. Pianos, forts, etc, etc. Per tant, aquesta és la pista definitiva. Més enllà de que quan aquestes partitures es publicaven, per no perdre quota de mercat, els editors deien que eren per clavecí o per fortepiano. De fet, feien servir una paraula que en alemany en aquella època podia ser ambigua, que era Klavierkonzert, és a dir, concert per teclat, sense entrar en més detalls. La partitura és, sens dubte, el concert més interpretat de tots els que ens ha deixat Haydn. És una pàgina brillant, ben escrita, dividida en tres moviments, que són Vivace, un poco adagio i a l'últim Rondo all'ungarese. No oblideu que Haydn treballava pels prínceps Esterházy i que eren d'ascendència hongaresa. Per tant, no ens ha de sorprendre gens que de tant en tant Haydn hi posi aquest toc de sal hongaresa, metafòricament parlant, en la seva música. Disposem-nos a sentir el pianista noruec Leif Ove Atsnes al costat de l'OBC, dirigida per Gemma New, i interpretant aquest concert en re major per piano i orquestra, el número 11, l'últim que ens ha deixat Franz Josef Haydn.

Alegre final el que Joseph Haydn va escriure per aquest, el seu darrer concert per piano i orquestra, el concert en re major, el número 11 del seu catàleg, un rondó a l'Ungarese. Clarament, el tema principal del rondó ens portava a abocar el record de la música popular hongaresa, certament. Hem pogut sentir-lo tal com el va interpretar el pianista noruec Leif Ove Atsnes, al costat de l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida en aquesta ocasió per Gemma Niu. Una gravació, recordem que Catalunya Música la va fer el divendres 30 de maig del 2025, a la sala 1, Pau Casals, la gran sala de l'Auditori de Barcelona. El concert va continuar amb una obra certament molt poc usual i d'aquí part de l'atractiu d'aquest concert, les variacions simfòniques per piano i orquestra Opus 46 de César Franck. César Franck és un compositor d'origen belga, va néixer el 1822, fa poc temps, fa pocs anys, vam celebrar el bicentenari del seu naixement. Aquest compositor, però, va desplegar el gruix de la seva activitat professional a París, on va treballar principalment com a organista. Curiosament, és un compositor que s'interpreta molt poc, i de les obres que s'interpreten d'aquest compositor hi tenim la seva Simfonia en re menor, una pàgina potser no gaire habitual, tenim una preciosíssima sonata en la major per violí i piano, que aquesta s'interpreta molt, tots els violinistes se l'estimen en bogeria, i després tenim aquesta obra orquestral concertant de César Franck, que són les variacions simfòniques, una pàgina, diguem, de caràcter solístic que té un quart d'hora de durada, que es programa molt poc, però que, curiosament, pels pianistes solistes és una obra que podríem definir de gratificant, ja que si per un costat no es busca l'exhibició de recursos virtuosístics que potser esperaríem d'una obra solística, per altra banda, la part musical desenvolupada en forma de variacions no deixa de ser atrevida i, a més, doncs, molt atractiva d'escoltar. Malauradament és una obra que s'interpreta molt poc, com la majoria de les obres que César Franck no va escriure per orgue, sinó que les va escriure per altres combinacions. Són obres de maduresa. Sobretot a l'última dècada de la seva vida va ser quan César Franck va escriure totes aquestes pàgines que esmentàvem. Aquestes variacions són del 1885. César Franck les va escriure en agraïment al seu amic pianista Louis Dimer, que havia interpretat una part molt important de les obres pianístiques de César Franck. Vaja, hi tenien molt bona amistat. També va ser qui va estrenar aquestes variacions simfòniques, òbviament, amb el compositor dirigint. Això va ser el dia 1 de maig de l'any 1886. Una obra que, inevitablement, a mesura que l'anem sentit, hi podrem anar descobrint, diguem que els compositors que inspiraven Franck, en aquest cas, probablement pensarem de manera sensible amb la música de Robert Schumann. Provem-ho. Anem a sentir ja, sentim aquestes variacions simfòniques per piano i orquestra Opus 46 de César Franck, tal com les va interpretar Leif Ove Atsnes, piano amb l'OBC dirigida per Gemma Niu.

Queda clar que aquesta obra va impactar en el públic de l'Auditori aquell 30 de maig del 2025. Eren les Variacions Simfòniques per Piano i Orquestra, opus 46, de César Franck. Les hem pogut sentir tal com les va interpretar el pianista noruec Leif Ove Andenæs al costat de l'OBC, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida en aquesta ocasió per la nouzelandesa Gemma Niu. Després d'haver interpretat dues obres concertades, el concert número 11, l'últim, per piano i orquestra de Haydn, i les Variacions Simfòniques opus 46 de César Franck, què menys que esperar una propina. I que consti que el pianista en qüestió, Leif Ove Andenæs, no s'hi va posar per poc. Va triar un dels Etudes Tableaux, estudis quadre, de l'opus 33 de Sergei Rachmaninov. El nom de Etudes Tableaux en francès vol dir estudi quadre, i és que Rachmaninov deia que eren obres per emmarcar, no? Segons ell, naturalment, i segons nosaltres, clar que sí, obres d'una gran exigència interpretativa.

expectativa que venia d'un dels grans virtuosos de la seva època, Rachmaninoff, que a part de medir 1,98 m, tenia mans de més de 30 centímetres d'amplada i que li permetien doncs, escriure música que després la feina la tenen els pianistes que potser no tenen una mà tan gran. Però en qualsevol cas, aquest etude de tabló en do major, opus 33, número 2, va ser la propina triada per Life of Agnes i que va sonar així.

Aquesta era la pàgina d'aparença inofensiva i que fàcilment podem intuir que més enllà d'aquesta serenor introspectiva que transmetia, l'exigència era sensible. Era un dels études tableau, un dels estudis quadre, opus 33, número 2, de Sergei Rachmaninov, estudi quadre en do major. Aquesta va ser la propina amb què el pianista noruec Leif Ove Atsnes va completar la seva col·laboració amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya el passat divendres 30 de maig de 2025. Així es va arribar a la mitja part del concert i la segona part, tal com ja us hem anunciat, va estar centrada en la suite per gran orquestra Els Planetes, opus 32. Gustav Holst, el compositor britànic, hi va estar treballant just quan tenia els 40 anys, era just quan començava la Primera Guerra Mundial. Holst va ser un home aimant i coneixedor de les filosofies hinduistes i alhora també un amant de l'astronomia i de l'astrologia. I barrejant tot plegat, doncs, va escriure algunes obres molt atractives, pàgines corals, o bé aquesta gran obra simfònica, sens dubte la tarja de presentació més important que tenim del compositor britànic que va viure entre el segle XIX i el segle XX. La suite Els Planetes, una suite formada per 7 moviments, els 7 planetes del sistema solar reconeguts en aquell moment, estem parlant del període que va de 1914-1916, Holst va fer una subtilesa i és que els va ordenar per ordre de distància de la Terra, començant per Mart, Venus, Mercuri, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. A cada planeta li va atribuir una característica: Mart és el portador de la guerra, Venus portadora de la pau, Mercuri el missatger alat, Júpiter el portador de l'alegria, Saturn el portador de la bellesa en ve baixa, Urà és el mag i Neptú el místic. I per reforçar la dimensió mística de Neptú, Holst va incloure la participació d'un cor a boca closa per veus femenines, que en aquesta interpretació va ser el cor de noies de l'Orfeó Català. Aquí podrem sentir al costat de l'OBC, dirigida per Gemma Niu, interpretant, tal com podreu comprovar tot seguit, completa les 7 parts, els 7 moviments de la suite Els Planetes, opus 32, de Gustav Holst.

Aplaudiments per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que, dirigida en aquesta ocasió per la directora nouzelandesa Gemma Niu, ens acaben d'oferir íntegra la suite simfònica Els Planetes Opus 32 de Gustav Holst, comptant en aquest darrer moviment, dedicat al planeta Neptú el Místic, amb la intervenció del Cor de Noies de l'Orfeó Català. Aquest és el concert que l'equip tècnic de Catalunya Música van registrar el divendres 30 de maig del 2025 a la Sala U Pau Casals, la sala gran de l'Auditori de Barcelona, i que ha estat avui el protagonista de l'espai Els Concerts

0: que ja s'acaba.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: Tot seguit a Catalunya Música podrem sentir el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, una de les primeres pàgines de referència de l'aportació que Richard Strauss va fer precisament al gènere del poema simfònic. El compositor, que aleshores tenia amb prou feines 24 anys, el 1888, va escriure aquesta obra inspirant-se en una de les obres inacabades de l'escriptor i poeta alemany Nikolaus Lenau, indirectament inspirada en la llegenda del Don Juan originada a l'Espanya del Renaixement. Nosaltres podrem sentir aquest poema simfònic en el qual el compositor no pretenia donar detalls concrets, sinó fer una reflexió com tenia per costum a partir del seu desplegament orquestral. Una pàgina brillant que podrem sentir en la interpretació ja clàssica de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. Una pàgina que es va estrenar al Teatre Nacional de Weimar el 1889 i que podem sentir tot seguit. Don Juan, opus 20 en mi major de Richard Strauss.

0: Ha estat l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, una versió clàssica, la que hem pogut sentir d'aquest poema simfònic Don Joan en mi major, opus 20, de Richard Strauss.
1: Sabies que Salvador Dalí deia «Si és bo viure, encara és millor somiar, i el millor de tot, despertar».
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

Avui tindrem un programa ple de somnis i els intentarem fer realitat gràcies a la música. Alguns seran somnis senzills, com aconseguir llevar-nos en família de bon humor o intentar que els infants es vesteixin i es rentin les dents sense haver-ho de repetir infinitat de vegades. D'altres ja seran somnis una mica més complicats d'aconseguir. Què us semblaria si en lloc de les pantalles tots miréssim una mica més les flors o la lluna? Segurament tot aniria una mica millor. Avui intentarem atrapar tots aquests somnis i uns quants més amb un grup de música en família que ens venen a presentar el seu nou disc. Amb el nom ja ho diuen tot, són els Atrapasomnis, i el seu nou disc porta per títol Aixeca't i balla.

0: A les seccions didàctiques somiarem anar més enllà de l'art de Sant Martí amb una cançó que ja ha esdevingut tot un himne i descobrirem com la música de Bach va influir a Yo-Yo Ma quan era petit. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Començarem el programa amb una composició que ens gronxarà per un riu musical ben especial i ens farà somiar en fer un viatge en companyia. Són The Hot Sardines i ens canten aquest Sweet Pea. Sweet.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: Aixeca't i balla i deixa't portar. La festa del pijama és a punt de començar.
2: Us imagineu que un dia pogués començar amb una festa de pijames o que rentar-se les dents i vestir-se fos divertit i fins i tot un joc? I us imagineu que el dia pogués continuar amb molta música per acompanyar les emocions, fer-nos adonar del valor de la família, passejar per la natura i acabar mirant la lluna per anar a dormir ben tranquils? I m'he deixat una cosa important. A més de tot això, us imagineu fer un amic nou que us faci ballar a ritme d'escà? No cal que hi poseu gaire imaginació, perquè això és precisament tot el que passa en el nou disc dels Atrapasomnis. Porta per títol Aixeca't i balla, i en parlarem tot seguit amb la Malva Vila i en Jordi Masferrer. Malva, Jordi, benvinguts al Set de Sons.
3: Moltes gràcies.
4: Bones.
2: Avui ens veniu a presentar aquest Aixeca't i balla, que ja amb el títol ho diu bastant tot.
4: Sí, bueno, és un títol que convida a aixecar-se i a ballar, i també amb aquest subtítol que li hem posat des del primer badall fins a l'últim ball, doncs que ens passin moltes coses, que un dia, que el dia que tinguem per endavant sigui per descobrir i per compartir tot el que puguem durant aquest dia que anem aprenent.
2: És com si tot el dia pogués tenir música, no? És d'alguna manera aquesta
3: idea.
2: Sí,
3: acompanyar tot el dia i també deixar-se portar, no? Que a vegades sí que ens aixecam al matí, no? I què farem avui, què farem avui?
2: Mm-hmm.
3: Doncs també, doncs, motivar que no sempre han de passar coses o no sempre hem de tenir plans, sinó que també ens podem deixar portar i aviam què pot deparar-nos al futur.
2: De fet, de tots els que han estat als vostres espectacles i doncs, us han seguit per xarxes, ja saben que sou un grup molt festiu, que encomaneu molta alegria, però també, a banda d'això, us agrada una mica fer servir la música per alguna cosa més, no? Per transmetre valors, per fer reflexionar una mica.

0: mica, no? I en aquest disc també es nota això.
1: Sí, el fet que nosaltres gairebé tots siguem mestres de professió, tot i que no exercim, doncs això ens fa doncs, que les cançons sempre vulguem donar-li un plus més, intentar transmetre algun valor, algun missatge més enllà. Tot i que també creiem que pot haver-hi cançons que no, que simplement siguin per passar-s'ho bé, que a vegades és buscar una mica l'equilibri, no?, entre aprendre i passar-s'ho bé, però és això que intentem buscar en cada disc i en aquest també.
2: I també doncs, poder ajudar les famílies des de casa a fer les rutines més fàcils i més divertides. No? En aquest disc es pot veure molt bé doncs, amb les cançons de rentar-se les dents o de vestir-se, no? Que mirem maneres de facilitar les coses també a casa.
0: I tant, això és una d'aquelles coses que com a pare o mare agraeixes, no? Doncs tenir una cançó per rentar-se les dents i no haver-ho d'insistir, no? Doncs posaré la música i saps que l'infant ho farà amb ganes, no?, o vestir-se. Per tant, això sempre fa que la música sigui més fàcil de posar dins de casa, no? Per exemple, rentar les dents, a més, ha sigut tot un èxit, no?
2: Doncs sí,
1: ha sigut tot un èxit, i tan èxit que bueno, ja es pot dir que sortirà un llibre de rentar-se les dents.
0: A més,
1: sí, que parlarà sobre aquesta aventura de la dent trista, perquè ha sigut un gran èxit. Molta gent ens diu gràcies per la cançó, perquè cada matí era una història, rentar-se les dents, i ja l'hi posem, i està motivada, i o sigui que ha anat superbé, i estic més que contents, perquè, o sigui, a part dels concerts, doncs, la cançó va a casa i serveix per alguna cosa més, no?, que per ballar.
2: Sí, i aquest llibre, a més, a part de tenir una història de la dent trista, també tindrà una part més pedagògica, que t'ensenyarà com rentar-te les dents, les parts de la boca, no?, el nom de les dents, i a més, irà acompanyada d'un estuig amb un raspall i un rellotge de sorra. Per tant, podràs fer l'experiència completa de rentar-te les dents amb els atrapassomnis.
0: I motivat, a més. Motivat, això sí. Segur que hi ha moltes famílies que us ho agraeixen molt. En aquest sentit, com a grup de música per a públic familiar, teniu i heu treballat molt en la bona presència a xarxes. Aquesta peça, doncs, precisament, ha fet el boom a xarxes, no?, des del YouTube, des del vostre canal. I, per tant, ho treballeu molt, no?, la vostra presència a xarxes, com són els vídeos i com, diguéssim, distribuïu, no?, en aquest sentit.
1: Bueno, intentem, doncs, que siguin el màxim professionals possible, els vídeos, com tractar-los el màxim que podem i que siguin, doncs, també hi hagi un missatge, no?, una història. Sempre intentem anar un pas més a nivell de què s'ha fet fins ara. Doncs donem-li una mica una volta i reinventem-ho i fem-ho més atractiu. I això és com treballem també les xarxes i els vídeos. Per exemple, ara la nova imatge és que anem en pijama. Però no anirem en pijama tot el concert, sinó és que passaran moltes coses aquesta vegada. És una cosa més que passarà.
2: Sí, un canvi extra de vestuari.
0: En vist de l'espectacle. I a més són espectacles que no són concerts, sinó que són espectacles, sí, en els quals passen moltes coses. Això també comença a ser bastant imprescindible, no? Els grups de música per a famílies, doncs esteu apostant per aquest format, no?
2: Apostant i que sí, tenim aquesta missió superimportant, no? No només fer un concert, sinó enganxar els nens i nenes que estiguin atents durant tota aquesta hora que dura, i sempre tenim un petit guió com un objectiu, no? Dins el concert sempre passen coses i sempre hi ha un fil argumental, sí.
0: I en l'Aixeca t'hi balla també serà així, que ara comenceu gira, o sigui que també ens proposeu moltes aventures.
2: Sí, la idea és que els nens i nenes sentin que han passat un dia amb nosaltres, no? Que durant aquella hora s'han despertat amb nosaltres i han anat a dormir amb nosaltres, no? Que visquin com tot una aventura d'un dia amb els atrapassomnis.
0: Heu anat com construint amb aquests anys tot un món, no? Tot un univers d'atrapassomnis en el qual doncs, heu anat presentant diferents personatges que jo crec que els infants doncs, se'ls estimen molt, no? Doncs la Marieta, discoteca, el Roc, el Cargol i ara aquest escarabat, Escari, que ens farà ballar doncs, a ritme d'escà. I a més m'ha fet molta gràcia perquè aquest posa l'atenció als instruments que hi ha a la banda, que això també era aquest plus, no?
1: Sí, no ho havíem fet mai, això encara dels instruments, perquè mai hem presentat la banda. I vam dir, ostres, doncs aprofitem doncs, que l'Escari és un músic, perquè ell ve des de Jamaica amb l'escà, doncs, i que ell es presenti ell. I vam fer aquesta part doncs, de presentar una mica cada secció i que també, doncs, serà una part més pedagògica també de la música.
0: Està bé doncs, que els infants també puguin veure com es fa aquesta música, no? Aquesta música que m'està divertint, aquesta música que em fa ballar, que em fa compartir. Quins instruments hi ha? Què són les veus? Això també té aquesta part d'enganxar-los, no?
2: Sí,
0: a la música.
2: Sí, perquè si no, diferenciar entre guitarra o baix potser és difícil, o també no, tota la secció de vents diuen trompeta tot, i no només trompeta, hi ha molts tipus d'instruments, llavors aquesta cançó també pot ajudar a això.
0: I a tenir un personatge nou,
2: sí,
0: a la família. Atrapassomnis, que déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Va començar, em sembla, com una serp, i
1: sí,
0: això ha anat avançant.
1: Sí, sí.

0: Ara que parlàvem d'això, no? Que l'Escari ens presenta també un estil, que és aquest ska. I en aquest disc doncs, es pot comprovar, i com també en els anteriors, que us agrada una mica barrejar estils, us agrada tocar una miqueta tots els pals, eh?
1: Sí, és una cosa que tenim molts de música familiar, que ens podem permetre aquest luxe, entre cometes, de no tenir com un estil marcat, perquè nosaltres podem fem rock, després fem amb la Maria Discoteca fem més disco, després amb l'Escari ara serà ska, o sigui, treballem amb molts estils.
2: Clar, podem oferir molta riquesa musical també a les famílies i als nens i nenes, no?
0: Això és premeditat o surt sol?
2: Surt sol. També depèn del que vulguem dir amb la cançó, potser, o ja ens imaginem un estil o un altre, no? Mm-hmm. Segons el missatge que tingui o... No, una
1: sí.
2: mica.
1: Sí, nosaltres funcionem amb una pissarra gegant, allà a les oficines, i allà anem apuntant durant l'any, anem apuntant... és una cançó sobre això, i es van quedar en la llista, i tu vas mirant, i no te dius, fas una fletxa, i dius, però podria anar, i a partir d'aquí doncs, va sortint com la idea, fins que després es crea doncs, la melodia que algun dia algú li ve al cap i la gravem així amb una nota de veu, funcionem.
0: És a dir, que funcioneu una miqueta en equip, no? La creació de les cançons també són en equip.
1: Potser... Si en un inici potser no, perquè és com fem més l'harmonia entre dos o tres, però després sí que ja passem equip. Però sí que fem idees de tothom, perquè la furgoneta són moltes hores i sempre hi ha idees bones i idees no tan bones.
2: Sí.
1: Però, i d'allà surten doncs, moltes vegades aquestes cançons, aquests personatges. La Marieta Discoteca va sortir d'un camí d'anant de concert que anàvem a Breda i allà, ostres, hauríem de fer... L'Anna la va dir, una que es digués la Marieta Discoteca.
0: I... Ja directament, ja va dir Marieta
1: sí.
0: Discoteca.
1: I va dir Marieta Discoteca, una fiestera. I d'allà va néixer la Marieta Discoteca, la cançó, bueno, la primera idea.
0: Això que dèiem que teniu el luxe de poder fer servir molts estils, això també ajuda a la nutrició musical, podríem dir, dels infants, no? Perquè poden sentir molta música diferent, que ara sembla que costa una mica, no? Que estem tots com molt encapsulats en les mateixes estètiques, no? I, en canvi, anar a un concert, per exemple, doncs, que pots sentir un ska, després pots sentir un rock, després pots sentir una cosa més balada, no? Això ajuda, no?, també que els infants puguin obrir les orelles a molts estils diferents i després, quan siguin adults, també els tinguin més propers.
2: Doncs sí. És molt important des de petits, crec, no?, nutrir-se una mica de tots els estils, no encasellar-se en un en concret, sinó doncs, poder apreciar i estimar diferents estils de música.
0: D'entre els estils que hi ha en aquest Aixeca't i Balla, a banda de l'Escari, hi ha una rumba que porta per títol Mira la lluna, que a banda de fer-nos ballar, doncs també ens fa reflexionar a través de la lletra tant a grans com a petits, no? Aquest debat que tenim últimament de les pantalles i que estem com molt
2: sí,
0: enganxats.
2: Sí, hem volgut dir d'una manera senzilla, perquè també és important per nosaltres les cançons, que siguin senzilles d'aprendre per la mainada, la lletra, que l'entenguin tota, no? Que els sigui fàcil, i amb aquesta cançó, a través d'una lletra molt senzilla, hem volgut fer arribar aquest missatge, no?, d'aixecar el cap, de virar la lluna, no?, que ja no l'aprecien tant com abans, tenim, no?, el cap massa sí, sovint.
0: Sempre estem...
2: I, sí.
1: I un missatge per tothom, perquè inclús sí. per nosaltres, que molta gent de vegades, com fa que no mirem a la lluna, en quina fase està o com brilla, vull dir, és un missatge d'atenció, perquè també els adults estem amb el cap avall sempre, vull dir que ells són un reflexe nostre, vull dir que al final aprenen de nosaltres.
2: I a més, la veu de la lluna l'ha fet la Dama Marisa Labert, que també és una pionera, no?, de la música per aprendre, podríem dir, va obrir molt el camí i ens feia molta il·lusió que fos ella la veu de la lluna.
0: Hi ha aquesta col·laboració, hi ha una altra peça de l'Aixeca't i Balla que hi ha també una col·laboració i que també ens fa rumiar una mica i també ens fa, no?, ens sacseja una mica de les famílies també són importants, no? En aquest cas, doncs heu comptat amb els Embauca.
2: Sí, amb ells sí que vam fer com un intercanvi, per Nadal vam col·laborar amb ells amb la cançó del Caganer i ara, doncs, ells també són família i hem fet aquesta cançó.
1: Sí, tenim molt bon rotllo amb ells, ens portem molt bé, parlem molt, fem debat sobre el sector, fem bastanta pinya i creiem que era com una part d'una família musical que tenim dins el sector, una part, i per això doncs, vam creure que ells eren un bon grup per fer aquesta col·laboració. I a part, Famílies, és una cançó molt bonica i que el que vol dir és doncs, que tots som famílies, igual si només tens amics...

0: Ara que dius això, que amb els Embau, que doncs parleu sovint de com veieu el sector, com veieu el sector?
1: Podríem estar moltes hores parlant sobre això.
0: Quins són els reptes una mica que us plantegeu?
2: Els reptes continuen sent dignificar la música familiar, tot i que el pop petit està obrint aquest camí, l'ha obert molt i ells han fet molta feina, doncs encara doncs, creiem que els catxets no s'ajusten a la realitat del que ofereixen molts grups familiars. I ells en són un i nosaltres creiem també uns altres perquè hem de treballar amb uns catxets com amb uns topalls que no s'adequen a la infraestructura que portem, a la gent que treballa darrere el projecte, a la inversió que hi ha i a la qualitat. Al final només han de veure un concert d'algú d'aquests que estem així més davant, doncs, que si tu mires un grup de la nit, el grup familiar, doncs és un abisme la diferència de econòmica que hi ha i això doncs costa molt i molt de tirar endavant perquè sempre estem molt al límit en pressupostos.
0: Pesa encara aquella visió de que la música en família primer que és de segona i que doncs abans potser es feia més, no hi havia tantes bandes a dalt de l'escenari, no? Que eren més potser una, doncs, com una guitarra, que també van fer molta feina, no? Però crec que els catxets encara estan una mica pensant en allò, no? Els programadors quan programen música en família encara pensen en allò. I en realitat el que esteu oferint és una banda a dalt, no? 5, 6, 7 persones que tenen qualitat, no?
2: Sí, s'ha obert com aquesta nova línia de música familiar, però aquests continuen també, perquè hi ha en Jordi Tonietti, l'Àngel Davant...
0: I tant, i fan molta feina, clar.
2: Sí, fan, fan molta feina també, però sí que és veritat que, clar, moure de 10 o 12 persones, això ja té un cost i moltes vegades diuen, no, és que, clar, és que... Només hi ha pèrdues perquè com que no fem pagar entrades i la gent no consumeix, que la nit és diferent, que això és per la mainada, vingueu els que vingueu ja estarà bé. No hi ha com encara falta... No tothom, perquè per sort toquem a molts festivals i a moltes festes majors que ho valoren i aquí una crida que tothom s'hi sumi, però sí que estem encara treballant i lluitant per dir mireu el que estem fent, mireu-ho, veniu a mirar-ho, encara que no tingueu fills, mireu.
0: I us ho passareu bé, encara que no tingueu fills, també ballareu i us ho passareu bé. Precisament amb els Embau, que compartiu molta filosofia, no? I una de les coses és aquest de propostes amb valors, festives, i a la vegada en català, que prou falta ens fa, no? També que els infants doncs, sentin música en català que els agrada.
1: En català també ben parlat i ben... perquè sempre passem totes les lletres per una correctora. O sigui, cuidem molt la llengua, les cançons i tenim molt en compte, com diem, les coses que estiguin ben dites i que la mainada aprengui ja, no a...
0: Ja d'entrada aprenguin bé, no?
1: Sí. Avis i àvies, cosins i cosines,
0: amics i amigues... Aturem un moment l'entrevista amb Alba Vila i en Jordi Masferrer dels Atrapassomnis per sentir un dels temes d'aquest Aixeca't i balla que ens presenten avui. Així de bé sona aquest Un viatge d'emocions.

0: És indiscutible que la música és una eina molt poderosa i transformadora. Això queda clar doncs, en les vostres lletres, no? En la filosofia del grup. I, de fet, des de fa uns quants anys també oferiu concerts i propostes per a les escoles. Molts coneixem el títol del Planeta Violeta perquè doncs, és un disc, un espectacle, van rebre un Premi Enderroc i un Premi Arc el 2024, em sembla que va ser. I també, a més, és un projecte escolar que jo crec que no hi ha tanta gent que sàpiga, no? Que és un projecte escolar. Expliqueu-me de què va aquest projecte.
1: Aquest projecte està destinat a totes les classes d'I5 de la Selva Uy Salvadors, de la comarca de la Selva. És un projecte que comença al setembre i acaba justament, mira, vam acabar-lo ara, el mes de març. Llavors, aquest projecte consta de 4 reptes per treballar els objectius de desenvolupament sostenible. Hi ha un repte del reciclatge, un de la igualtat, un de l'estalvi d'aigua, i cada repte va acompanyat d'una dansa i una cançó i unes activitats que hem creat nosaltres. Uh-huh. Llavors, la mainada va treballar en aquests reptes i tot culmina en el concert final, perquè aquest planeta que tenen li falta una peça. I en el concert final venen amb aquest planeta i els donem la peça que falta, que han pogut fer bategar el cor del Planeta Violeta perquè han treballat com fer un món millor. Així és un resum ràpid. Llavors, un concert molt multitudinari, molt bonic, perquè tota la mainada porta treballant les cançons des del setembre, i és molt impressionant veure tants nens i nenes cantant i ballar les cançons. La veritat és que els millors concerts que fem en tot l'any, sí.
0: Quants nens en total, diguéssim? Perquè ens imaginem
2: En total hi ha uns 2.000 nens i nenes d'ICI, més tots els docents, que potser seran 100 i pico. I després es fa entre Selva i Selva 2, que són la Selva Marítima i Selva Interior. Uh-huh. Són 39 escoles que participen. I no hem pogut obrir més perquè, o sigui,
0: no donem a l'abast,
2: perquè nosaltres, per arrencar el projecte, anem a totes les escoles i allà fem un mini concert i arrenquem el projecte i tot. I això, clar, significa molt de temps que hem de dedicar a això, que després també tenim vols pel mig, però és que és un projecte espectacular.
1: Però ens agradaria obrir-ho a altres comarques. Sí. Ara que som aquí, sí, fem una crida a la resta de comarques, sí, que ens encantaria poder dur aquest projecte tan xulo més enllà de la selva.
0: Que el projecte està fet, diguéssim, i els reptes estan fets. Sí. L'únic que vosaltres aneu en el primer repte, aneu a totes les escoles, ho expliqueu, feu aquest petit concert, com dèieu, no? Però després el projecte està fet, per tant, això es pot ampliar perfectament, no?
2: Sí.
0: I tracteu valors de la persona, del planeta, no? De la pau. Per tant, es nota que sou mestres en aquest sentit, no? Perquè està molt plantejat perquè les escoles puguin estirar aquí els fils, no? I puguin utilitzar la música per alguna cosa més.
2: Al final és això, la música, utilitzar la música amb la

0: música doncs, podem moure el que faci falta. Uh-huh. Doncs, tot aquest projecte, doncs, és, a través de la música, doncs, treballem tot això, ja és el que volíem, perquè al final som músics i ho podem transmetre així, doncs, fantàstic.
1: Sí. I a més, un dels reptes és recuperació de les danses tradicionals, també, que moltes escoles, molts centres, la mainada no els coneix de res, ni els ha sentit mai. Llavors, també tenim aquesta tasca, no?, de fer arribar cançons populars nostres que s'estan perdent a les aules.
0: I el català, perquè algunes parts de la selva doncs, hi ha un problema de... A l'escola es fa el català, però es parla el català, però a casa no s'utilitza.
2: No es fa ni al pati, eh?
0: Bueno,
2: doncs, això també passa.
0: Clar,
2: sí, sí.
0: A vegades
2: es parla ni al pati.
0: Sí, per exemple, els objectius d'una selva, de selva 1 i selva 2, són a vegades una mica diferents. Potser allà ells valoren també molt més, a vegades han dit, ostres, que aquí tan sols escoltin cançons en català, cantin en català, i a casa seva doncs, escoltin les cançons en català i utilitzin la llengua, i és un èxit absolut, perquè és molt residual el que fan servir a fora al carrer, aquests nens en català. Hi ha escoles d'alta complexitat, escoles... I per això doncs, és un èxit absolut. Sí.
2: Per tant, el feedback és molt positiu, no? Tant pels mestres com pels infants.
1: I tant.
0: Sí, ahir vam fer la reunió de tancament de Selva avui, i el feedback és molt guai, molt bé, sempre amb canvis, perquè sempre doncs, anem ajustant, no és que ho fem igual, sinó també perquè aquí l'èxit també del projecte és tenir motivat el professorat, perquè els nens cada any van rodant, perquè com que són i 5, doncs ja no, l'any que ve seran els mateixos, però aquí hem d'aconseguir doncs, que la motivació dels mestres sigui també molt, molt potent perquè puguin transmetre el que volem amb el projecte als nens que tindran. I per això doncs, sempre els escoltem i anem fent els ajustaments que siguin necessaris perquè continuï amb aquest èxit el projecte.
1: Optimitzant el projecte i cada cop fer-lo més.
0: Sí.
1: Millor.
2: Fins i tot se m'acut que, clar, el fet de fer i demostrar que la música pot servir per moltes coses més en aquests mestres i en els directors de les escoles, no? Això pot potenciar que després en altres àmbits també vulguin posar-hi la música, no? O sigui, és una demostració de com la música pot entrar a l'escola i pot ser una eina transversal en aquest sentit.
0: Sí, doncs, sí. Que no cal ser professor o professora de música. No cal ser un gran cantant ni tocar molts instruments, sinó simplement utilitzar els recursos de la música per aprendre moltes coses. És aquest el missatge que volem donar.
2: I que els infants ho aprenen més fàcilment, no?
1: I
2: perquè
1: tant.
2: Estan més motivats. I a més s'utilitza el cos, o sigui, s'utilitzen totes les sensacions, que els infants són així i sembla a vegades que els volem posar només en una cadira asseguts.
1: Que és molt vivencial, tot el projecte és molt vivencial. Sí.

0: acaba.
1: Atrapa Somnis va néixer una mica per casualitat en una festa d'un agrupament escolta, em sembla, i després de 13 anys de trajectòria ara teniu 5 discs, heu fet més de 1.500 concerts, heu editat 3 llibres i ja en ve de camí un altre, teniu més de 5 milions de visualitzacions a YouTube, 8 milions de reproduccions de la vostra música. Déu-n'hi-do, quin trajecte, no?
2: Sí.
3: Vist així,
2: sí,
3: impacte.
2: Sí, així, impacte. Sí. Perquè tot va començar... O sigui, nosaltres muntem el projecte amb en Pau Buigas, jo i en Pau Buigas, com una cosa de... amb cap ambició. No és que fem un grup, que ara, ara es fan grups ja directe a la direcció.
1: Ja està
2: nosaltres,
1: pensat, no? Ja està planificat.
2: Allà fem una festa d'escoltes, altres, podeu venir a fer això que fem, no sé què, recollir diners? Ah, sí, ja vindrem a tocar a la Masovera 4 cançons més, després l'aniversari del meu fill, bueno, i veiem que, ostres, que és guai, que guai, que ens ho... que hi funciona, surt alguna idea, el Serp Siseta, allà neix, i és que va així molt orgànic, molt. Mai sense cap ambició d'ens forrarem, no sé què, no. Perquè tampoc ens hem forrat, vull dir, saps? Però és com...
3: Si cobressin el que cobren els de la nit, ja estaríem forrats amb 1.500 concerts, potser.
1: Segurament.
2: No, però és que ha sigut superorgànic, és que si es pogués sentir el que sentim a dins, així parlat, però és com... és totalment natural, molt d'amor, molt cuidat i sempre pensant en fer més gran el projecte i més de pensar a veure com ho fem a nivell econòmic, però sempre pensem més enllà, vull dir, és genial com ha anat i fins que duri.
1: I els propers passos, ja que no penseu, diguéssim, molt, molt, molt enllà...
3: Anem bastant al dia nosaltres,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí.
1: Anem... Els propers passos, m'imagino, doncs, fer gira d'aquesta xicativalla...
2: Sí, una gira ja tancada, hi ha dates de l'any del 2027 ja, vull dir que molt bé, tenim festivals, tenim llocs molt

0: petits que ens encanten, escoles...
1: Sí, no perdem mai l'identitat, no? Sempre tenim aquests concerts de trio a peu de carrer que encara estem fent. I
0: les escoles...
1: És bonic com tocar la cosa a terra i recordar d'on es ve, no?
2: Perquè a les escoles, a banda del Planeta Violeta, també hi esteu fent altres concerts.
1: Sí, sí, estem oberts a fer concerts escolars.
0: Sí, i en fem, perquè el que fem adaptem el format perquè pugui, una escola pugui fer pagar-ho, saps?
2: Doncs sort que un dia us vau decidir per atrapar el somni i vau tirar endavant aquest projecte que ha anat caminant i ara ens permet ballar, aprendre, jugar amb els nostres fills, compartir... i bé, gaudir de la música, que en definitiva doncs, ja n'hi hauria prou, no? Però a més la música és tan bona que ens deixa tot això. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: sóc aquí! Amunt! Hola! Sóc la lluna!
1: Aquesta que hem sentit era Mira la lluna, una de les peces que formen part del disc Aixeca't i balla dels Atrapasomnis.
2: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I en un programa que parla d'infants i de somnis, no hi podia faltar la composició que ve tot seguit. Per fer un món millor, segurament el primer que hem de fer és saber què volen, què necessiten i què desitgen els nens i nenes d'arreu. Així de clar ens ho explica la violinista Coloma Bertran en el seu disc Nocturns i Diamants. Som els infants.

0: Farem els possibles per ser bons amics. Hola a tots, que tal i com esteu, molt bé.
1: Tots necessitem la música. Set de sons.
2: I continuem amb els somnis que ens poden ajudar a fer un món millor a través de la música. Aquesta que sentirem és Dream a Little Dream of Me, amb la veu d'Andrea Motis, acompanyada per Ignasi Terraza i Joan Chamorro.

Hi ha cançons que amb el temps acaben convertint-se en un refugi de l'imaginari col·lectiu. La d'avui té molt a veure amb els somnis. Over the Rainbow va ser escrita l'any 1939 per Harold Arlen i Ib Harburg per al Mac 2, en plena Gran Depressió. En boca de la Dorothy, interpretada al cinema per Judy Garland, no era només una fantasia, era el desig profund que el món pogués ser diferent, més amable i més habitable. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Amb els anys, aquesta cançó s'ha convertit en un veritable himne de l'esperança, una melodia on moltes generacions han projectat els seus somnis i la necessitat de creure que, més enllà de la realitat immediata, hi ha un lloc possible. Avui la sentirem en una versió molt especial, despullada de paraules, en què la melodia ens atrapa. Una lectura lliure i íntima d'Over the Rainbow, del pianista Keith Jarrett, enregistrada en directe a l'Escala de Milà.

0: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Al Set de Sons ens agrada descobrir en cada programa alguna experiència musical transformadora perquè algunes melodies o autors poden representar per alguns fins i tot un refugi. En el cas de Yo-Yo Ma, aquest lloc segur és la música de Johann Sebastian Bach i especialment les suites per a violoncel. Ell mateix ha explicat que cada vegada que les toca descobreix alguna cosa nova, no només de la partitura, sinó també d'ell mateix. Les va descobrir de ben petit gràcies a l'afició dels seus pares per la música de Bach. Per això sentirem tot seguit la Sarabanda de la suite número 1, una peça que representa un refugi senzill i essencial que ens convida a aturar-nos i a respirar. Per Yo-Yo Ma. La sentirem interpretada.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui ens hem permès somiar i gràcies a la música hem estat una mica més a prop de convertir els somnis en realitat. Per això acabarem el programa ballant un vals molt dolç, tranquil i suau a Dreamland, una peça per a piano del compositor alemany Robert Gromotka. Us hem acompanyat, Francesc Cotillas, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir Set de Sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses, del 17.

Fet el 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Nosaltres encantats d'acompanyar-vos un dia més i saludant-vos des d'aquest espai dedicat a les músiques del món, les músiques d'arrel, músiques amb origen popular de diferents indrets del món que al final han anat evolucionant o imbrincant-se amb altres gèneres, amb altres sonoritats i finalment doncs, omple aquest segle XXI amb tanta música i nosaltres doncs, que ens n'alegrem. I avui ens fixem en propostes de músics catalans que han portat la seva música fora o estan o han col·laborat en projectes que han traspassat les nostres fronteres i, en tot cas, projectes doncs, on hi ha músics catalans implicats, però també de fora. Una manera doncs, de traçar un recorregut que avui comencem amb una formació que ja hem fet sonar en altres moments, Cinco Enclave, un dels projectes on hi ha ocupat el clarinetista català i resident als Països Baixos, Oriol Marés.

Amb aquest danzón de noche de cinco en clave hem començat el nostre recorregut, que avui bé podria portar el títol de Catalans pel món, o sigui com sigui, doncs ens agrada repescar aquelles propostes on brilla doncs aquest enorme talent que tenim a prop nostre. I d'un danzón a una dansa, i en aquest cas ens acostaríem a les sonoritats cubanes. Així ho va fer, ara ja fa uns anys, Maria del Mar Bonet, en aquell magnífic disc que es deia Ultramar, i on la cantant mallorquina dialogava amb el llegat de l'illa antillana. Aquí posant veu a una composició del cubà José María Vitier.

de Maria del Mar Bonet a Cuba. I els qui coneixen molt bé el sentí cubà i el porten al seu terreny són Tarquim i Los Metales Preciosos, un projecte liderat pel músic d'origen valencià Pau Vidal, de nom artístic Tarquim, que té a les seves files també músics cubans, alguns residents aquí, com la cantant Yadira Ferrer. Vino, tabaco i roses.

Doncs així hem seguit amb les veus de The King Singers fent de coixí sonor de la veu de Magalí Sare. I és que la cantant catalana també ha buscat i ha investigat molt més enllà de les nostres fronteres, doncs, per donar sentit al seu projecte. Aquesta peça, The Secret Marriage, forma part del disc Descasada, que no ve a ser sinó un cant a la llibertat i a la dignitat femenines a través dels temps. Les anomenades músiques del món també han interessat des de sempre un violinista com ara Ernesto Briceño, músic veneçolà afincat a Catalunya, que des de fa molt temps, i un dels músics que apareix als crèdits també hi són, i en aquest cas estaríem parlant de músics de més enllà que en algun moment s'han instal·lat a Catalunya, doncs, per exemple, el grec Yanis Papaioannou o Yacine Belhacen, d'origen algerià, en aquest cas un català amb orígens familiars a Algèria. Esperia és un disc del 2011 on el grup Asíquides es reuneix amb l'israelià Tal Ben-Ari, passant per les tradicions grega, àrab, sefardita, armènia o flamenca, entre d'altres. Una bona entesa cultural a través de la música i de la qual n'extraiem aquest tast.

Un tast del projecte Psíquides amb una base en les cultures sonores mediterrànies, amb alguns músics que també han decidit afincar-se en terres catalanes. Ben multicultural també és i sona el grup Bratia, liderat per l'energètic contrabaixista Ivan Kovacevic, inspirant-se sobretot en els sons balcànics.

Quilòmetres de cordes per recórrer. Les cordes de l'ukelele. Música sense passaport.

Una peça que pràcticament no cal presentar, una reunió del violoncel·lista Yo-Yo Ma amb artistes dels 5 continents. És el disc Notes for the Future i aquí amb la cantant i trompetista Andrea Motis. I si ve aquí, potser no estaríem parlant exactament de música d'arrel, sí que ens estem referint a dos músics amb dos orígens doncs ben allunyats geogràficament. Ja sabem que la música escurça distàncies i aquesta n'és una prova. I en el marc d'un any on se celebren 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs quina millor elecció que aquesta, o així ens ho semblava. I seguim amb artistes de la Mediterrània que ja són universals, com per exemple el pianista Marco Mezquida, que un cop va decidir acompanyar la veu de la portuguesa Lina i en van fer sortir un disc que no ens cansem de repescar. Un tast als Gemes.

El fado també ha tingut avui el seu raconet al programa, un gènere que també ha captat l'atenció del pianista Marco Mezquida. I seguim amb un altre pianista, també compositor, dins d'un disc dedicat als paisatges del Cap de Creus, i en aquest cas amb una habanera ben particular. Ell és Max Vilavecchia, habanera de Portalegre.

Una peça que no ens cansem de destacar del doble disc Folklore de la pianista i compositora i també cantant Lucía Fumero, aquí al costat de la mexicana Fuensanta. Encara ens queden uns minuts per disfrutar de la música. Amb això us direm adeu per ara, que hi tornem ben aviat. Us hem acompanyat Oriol Pinart al control del so i l'edició i qui us ha parlat, Marta Lanau. Que la música us segueixi acompanyant i cuideu-vos molt.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Sant Felip Neri per sentir un concert que forma part del festival Llums d'Antiga, un concert que va gravar Catalunya Música l'abril del 2025. Un concert d'Anthony Romaniuk, un intèrpret singular que prové de la seva exploració incessant d'una enorme varietat d'estils musicals. Romaniuk és un políglot musical per naturalesa i la seva formació clàssica es complementa amb la seva destresa com a improvisació que li permet creuar i recórrer amb fluidesa les fronteres entre diferents gèneres musicals. Anthony Romaniuk va estar obsessionat amb el jazz durant la seva joventut a Austràlia. Ell ho és australià, va estudiar piano a Nova York, a l'Escola de Música de Manhattan, va passar diversos anys als Països Baixos, on es va especialitzar en música antiga.

Va estudiar clavecí i pianoforte i des d'aleshores ha continuat explorant els camps de la improvisació, l'indie rock i la música electrònica. Doncs avui Anthony Romaniuk el sentirem interpretant tres instruments, el clavecí, el pianoforte i el piano que coneixem com Rhodes, un piano elèctric que va inventar precisament Harold Rhodes, un instrument que es va fer particularment popular durant els anys 70 del segle XX, un instrument que genera el so utilitzant tecles i martells de la mateixa manera que el piano acústic, però en comptes de cordes, els martells colpegen una mena de dents metàl·liques que després s'amplifiquen amb una pastilla electromagnètica. Doncs això és el que sentirem ara, música interpretada amb clavecí, pianoforte i amb Rhodes, música que interpretarà Anthony Romaniuk, obres d'Erik Satie, de Johann Sebastian Bach, d'Igor Stravinsky, de Domenico Scarlatti, de Philip Glass, de Ludwig van Beethoven, de Franz Schubert, John Adams, Robert Schumann, Henry Purcell, Dmitri Shostakovich i autors anònims. Música que es va interpretar tota seguida sense pausa, així és també com sentirem aquest concert d'avui en què el músic Anthony Romaniuk anaia canviant d'instrument sense deixar espai als aplaudiments. Ho sentirem tot plegat des d'ara mateix i des d'aquesta gravació de Catalunya Música, concert d'Anthony Romaniuk al Festival Llums d'Antiga.

0: En aquest concert que us hem ofert avui s'hi han anat alternant tres instruments, el clavecí, el pianoforte i el Rhodes, que és un piano elèctric que va inventar Harold Rhodes i que va ser sobretot popular durant els anys 70 del segle XX. I l'intèrpret ha estat Anthony Romaniuk, que és un músic versàtil que fa recitals clàssics. El seu repertori va de Bert a Brahms, passant per Bach, Beethoven o Chopin. Sovint interpreta aquesta música amb instruments antics. Interpreta també música contemporània i treballa regularment amb la violinista Patricia Kopaczynskaya i el tenor Reinu van Mechelen, i també forma part del grup de música antiga Vox Luminis. Entre altres col·laboracions hi ha el seu treball amb el clarinetista Reto Bieri o amb l'orquestra de cambra australiana. Perquè Romaniuk ho és, australià, és un músic que va començar en la música a través del jazz, que va estudiar piano a Nova York, que va estudiar també als Països Baixos. Allí es va especialitzar en música antiga i que després ha continuat explorant els camps de la improvisació. I tot això és el que hem sentit avui en aquest concert que es va fer a l'església de Sant Felip Neri, a Barcelona, amb obres de Satie, de Johann Sebastian Bach, d'Igor Stravinsky, de Domenico Scarlatti, de Philip Glass, de Ludwig van Beethoven, de Franz Schubert, de John Adams, de Robert Schumann, de Henry Purcell o de Dmitri Shostakovich. Música que es va anar entrellaçant, que es va anar interpretant tota seguida, igual que us l'hem ofert avui. Els aplaudiments van ser al final i ara els sentíem. Era el punt final del concert d'Anthony Romaniuk dins del marc del festival Llums d'Antiga. El seu concert es va fer l'abril del 2025 i el va gravar Catalunya Música, un concert que avui us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Avui, després del concert, Franz Schubert, el quartet de corda número 15 en sol major Deutsch 887, que ara interpreta el quartet Hagen.

0: Aquest era el quartet de corda número 15 en sol major d'Oig 887 de Franz Schubert en versió del quartet Hagen.
1: Catalunya Música.

El dimecres 12 d'agost viurem un instant extraordinari. A Catalunya Música l'acompanyarem amb música, poesia i imaginació

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició del taller del Lutier a la sintonia de Catalunya Música. Per avui us hem preparat un reportatge en què el mestre Edmond Colomer ens parlarà del paper que juga el director d'orquestra en relació als músics i els seus instruments. I tindrem també els sons llunyans de la Cristina Alí Rauric, que aquesta vegada vol dedicar a l'apòstol número 13. Avui, taller del Lutier número 421. Separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya.

Avui hem començat el taller amb la música de Franz Liszt i aquesta versió per a quintet de metalls de la seva rapsòdia hongaresa número 2. L'arranjament era de Jeff Luke i les intèrprets eren 5 dones, les integrants del quintet Seraph Brass, format per dues trompetes, una trompa, un trombó i una tuba. L'audició que hem sentit m'agradaria dedicar-la especialment a dues persones molt fans d'aquest apartat del programa, les músiques per començar el taller, com són la Núria i la Maria Carme. Si voleu veure aquest vídeo i els més de 220 que hem anat confegint fins ara al llarg dels anys amb enregistraments curiosos o originals protagonitzats per instruments de tota mena, només heu d'anar a YouTube i posar al cercador Músiques per començar el taller, on trobareu tots aquests vídeos en una sola llista de reproducció.

0: Tot i les seves grans dimensions, un orgue és tan sensible com un violí. Gerhard Grenzing.
1: Edmond Colomer és un dels directors d'orquestra més importants del nostre país. Aquesta mateixa temporada hem tingut la sort de poder-lo sentir abocant els seus records de l'enregistrament que va poder fer al costat del guitarrista flamenc Paco de Lucía del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. I també va compartir amb nosaltres els seus records de l'Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya, una formació de caràcter pedagògic que va crear el seu pare, el mestre Àngel Colomer del Romero. Doncs bé, avui Edmond Colomer comparteix amb nosaltres la seva experiència i reflexions sobre el paper que juga el director en relació als instruments d'una orquestra. De tot plegat, ens en parla en el següent reportatge.

un director no coneix tots els instruments, per descomptat, però cada família té unes particularitats que sí que s'han de conèixer. Pots conèixer les particularitats d'una família perquè tu n'has format part, pots ser un violinista, i per tant, coneixent el violí, coneixes la corda, o perquè simplement has intentat arribar a conèixer aquesta família a través de la teoria i a través, diríem, de l'experiència sensorial, és a dir, entendre, posar-te en contacte amb instrumentistes que toquen, saber com ho fan, saber quins problemes tenen. En el meu cas, en concret, jo no he format part de la família de corda, però com que la família de corda és fonamental, jo penso que un director ha de conèixer, doncs, esclar, he intentat estudiar al màxim com la corda produeix el so, quins són els mecanismes fonamentals que fan que el so es pugui produir d'una determinada manera o d'unes determinades maneres, l'evolució de la corda a través del temps, és a dir, és un coneixement que no té mai fi. Al haver estudiat un instrument de vent metall, això em dona una perspectiva dels instruments de vent metall des de l'experiència pròpia, i més havent experimentat la dificultat que representa l'instrument en si, però també la meva poca capacitat, doncs això m'ha ajudat a entendre la problemàtica d'aquest instrument. En el cas de la percussió, doncs també, haver estudiat percussió, doncs també em permet conèixer la naturalesa d'aquesta família, encara que és una família molt diversa, molt contrastada, en la qual hi ha molts elements que jo no vaig arribar a conèixer quan jo estudiava. Per tant, un director ha de tenir el màxim de coneixement possible, però mai serà total.

un director, d'entrada, ha de tenir confiança, i jo diria absoluta, amb el músic professional. Ningú millor que ell sap com ha de tocar el seu instrument. Per tant, donar indicacions tècniques a un professional, només el director està legitimat a fer-ho si realment ell té el coneixement i les eines per fer-ho. Vol dir que coneix bé aquell instrument. I tot i així, ho ha de fer de forma molt delicada, molt diplomàtica, molt respectuosa, sobretot. Ara bé, un director té l'obligació d'indicar a qualsevol instrumentista, qualsevol família instrumental, com vol que allò soni, com vol que es produeixi el resultat que ell té en el cap, el resultat que en el fons seria el que el compositor tenia en el cap. Per tant, primera premissa, respecte al compositor. Com que el compositor no hi és, en el cas dels compositors que no viuen, doncs, esclar, el director és el transmissor, és l'eina de la corretja que farà que allò doncs soni com suposadament aquell compositor havia imaginat. Aquesta és la responsabilitat del director. Per tant, ha d'equilibrar l'orquestra, per tant, volums, intensitats, conducció d'una frase, d'un motiu, d'un període, és a dir, saber relacionar unes famílies amb les altres, tenir l'oïda d'alerta per allò que no funciona, perquè, esclar, el músic professional, per molt respecte que li tinguis, per molt que en sàpiga, també s'equivoca, també té febleses i també té mancances degut a la seva posició física dins de l'orquestra, perquè ell no escolta la totalitat com l'escolta el director. Per tant, un director l'ha d'ajudar en aquest sentit.

quines són les incògnites que el director ha de ser capaç de resoldre davant de l'orquestra? Tenint en compte que el treball es fa als assajos i que el concert és el fruit d'aquests assajos. Per tant, jo deixaria de banda el concert. El concert, des de la primera nota fins a la darrera, és una successió contínua que s'ha de deixar que flueixi d'una forma natural. Conduïda, això sí, però de forma natural. En canvi, l'assaig és el taller de l'orfebre. I en l'assaig, doncs, el director, primer, ha d'estar ben preparat quan estem en actiu i hem de dirigir molts programes diferents. Moltes vegades no podem prestar atenció, l'atenció que deuríem, a determinades obres, perquè no tenim prou temps. Per tant, aquest és el primer escull que pot aparèixer i que, de fet, apareix en la nostra vida professional. Però això és un escull. Això no és l'eix central. L'eix central és la preparació. Per tant, una obra ben preparada és la garantia d'un treball fet a consciència, un treball productiu. Està ben preparat per poder fer front a totes les incògnites que van apareixent durant l'assaig. I les incògnites passen, doncs, per l'equilibri de seccions, passa per detectar defectes, passa per reaccionar a problemes humans, perquè també el músic és una persona que pot reaccionar, doncs, a vegades simplement fent una pregunta que el director ha de saber captar de seguida i ha de saber respondre de seguida, i després saber, doncs, improvisar davant de l'inesperat. L'inesperat apareix en qualsevol moment. I això potser és un dels elements més importants de la feina d'un director durant un assaig. Saber reaccionar, saber-se readaptar, saber reconduir aquell treball que s'està fent suposadament de forma ordenada, però que finalment en el devenir del treball doncs va prenent forma i es va transformant i va doncs posant a prova la capacitat del director.

no hi hauria d'haver famílies que reclamessin més atenció que d'altres. No n'hi hauria d'haver. Perquè no hem de pensar en famílies, hem de pensar en seccions d'una mateixa família. Hi ha famílies que, a més, tenen un caràcter d'individualitat més grans que d'altres. Per exemple, una secció que és un tot, per exemple, la secció de primers violins, formada per, diguem-ne, 14 violinistes. Clar, són 14 instrumentistes, però tots ells són una mateixa veu. Per tant, l'atenció s'ha de centrar en aquesta veu com a tal. En el cas de la percussió, hi poso un exemple molt extrem, el triangle. Forma part de la família de la percussió, però sona aquest instrument únic, i com aquest d'altres, no? Per tant, quin és la prioritat del director? Home, la prioritat és sempre aquella família de la que depenen totes les demés. En un moment donat serà una veu determinada. Veu, vull dir, parlem del concepte escolàstic harmònic de les quatre veus, Una veu representada, doncs, per els primers violins, o representada per una flauta o un oboè, un instrument, diríem, agut. Una veu que seria, doncs, la veu de tenor. Doncs posem violes, posem violoncels, posem fagots, posem trompes... És a dir, que en aquest moment aquestes veus necessiten atenció, per la raó que sigui, doncs cal atendre-les. Que la veu superior necessita atenció, cal atendre-la. Que aquell pizzicato d'aquell contrabaix que apareix en aquell moment demanat necessita atenció, dona-li atenció. És a dir, has d'anar viatjant per als diferents moments de la partitura, per als diferents sons, per als diferents timbres representats per les seccions de l'orquestra. I a partir d'aquí, doncs, aquest recorregut també forma part de l'agilitat mental que ha de tenir el director. Les obres condicionen, clar, clar que sí, però no hi ha una fórmula que puguis adaptar a tots els repertoris. Cada obra requereix un esquema de prioritats diferent. O sigui, tu has de prioritzar en funció del que et demani aquell moment. Per exemple, la dansa sacral de la consagració de primavera de Stravinsky és un moment en el que és tota l'orquestra, no? Per tant, en aquell moment no hi ha prioritats. En aquell moment la prioritat és tu fer possible que tota l'orquestra vagi junta. Aquest seria un extrem. Però, per exemple, no sé, Prelude à l'après-midi d'enfant de Debussy, en aquell moment l'atenció absoluta és la flauta, el moment, el de començament, no? Després s'hi van afegint els instruments que s'hi van afegint a poc a poc. Després parlem de les obres amb solista. Quina atenció requereix el solista, quina atenció requereix l'acompanyament, la solista, l'orquestra, si és que realment l'orquestra acompanya, perquè de vegades no. Clar, tot depèn de l'obra, del repertori, de l'estètica, etcètera.

Tota la vida he lluitat contra les preferències com a director. Perquè he observat en col·legues meus precisament aquesta tendència natural a uns determinades seccions. I en aquell moment en què el director físicament també està pendent d'una secció, que no vol dir que no hi hagi d'estar en determinats moments, eh? Però que quan veus que la tendència, la inèrcia habitual és aquesta, penso que és el que jo voldria evitar. Jo no vull que mentre estigui mirant no parlaré de seccions, perquè no vull que també això porti a pensar en determinats directors, però si jo estic mirant cap a un cantó, estic ignorant l'altre cantó. Clar que l'altre cantó potser no em necessita, però és que, de fet, a mi se'm necessita en determinats moments. No se'm necessita sempre. I és veritat que hi haurà un moment en què jo m'hauré de dirigir a aquesta secció que requereix la meva presència, requereix el meu estímul, però haurà de ser un moment. Jo crec que el músic també se sent gratificat, encara que no necessiti, quan el mires, però el mires amb respecte, i l'escoltes. Jo penso que escoltar i simplement el fet de ser-hi i reconèixer que allò que estan fent, allò que estan tocant, doncs forma part d'aquell objectiu en el que tots estem i que, a més, ens fa viure junts una mateixa experiència vital, doncs això és el millor. Per tant, sí, com a director tinc una funció, però com a persona també en tinc una altra. I penso que una orquestra agraeix una mirada, encara que no faci falta tècnicament.

els músics, per tradició, es dirigeixen al director com a mestre, que és el que hauria de ser. Però el mestre és aquella persona que infon confiança. És aquella persona que té la legitimitat per infondre confiança. Vol dir que coneix bé la matèria que ha de transmetre en aquells músics. Per tant, un mestre és tot això, i això és molt gran, això és infinit. Estem tots preparats, bueno, hi ha gent que sí, però molt poca, preparada per realment infondre confiança, infondre respecte, permetre que allò que ha imaginat un altre mestre en un estadi superior, que és el compositor, doncs es faci realitat, es faci viu. Tot això és massa gran. Per tant, un director ha de ser també molt humil. És una corretja de transmissió del compositor cap a qui realment ha de reproduir el que el compositor havia imaginat i cap al públic. Aquesta és la gran responsabilitat del director d'orquestra.

davant d'una orquestra també em sento molt petit per la immensa responsabilitat que significa donar indicacions i fer sonar l'orquestra com caldria. Però alhora també em sento molt gratificat de poder-ho fer. Puc dir que de cada experiència davant de l'orquestra, la majoria d'elles han estat positives i me n'he sentit doncs, content i recompensat. També hi ha experiències negatives, és clar que sí, hi ha moments dolents, però puc dir que en general m'he sentit legitimat per fer la tasca que feia com a director.

els millors moments per a mi no van associats ni amb la intensitat, ni amb la tímbrica, ni amb un efecte determinat. Els millors moments per a mi són quan he aconseguit que tot sigui orgànic, que l'orquestra s'hagi convertit primer en un instrument, vol dir que cal treballar l'instrument, i treballar l'instrument vol dir doncs, que cada veu, cada secció, tingui el nivell d'intensitat i el nivell de compromís amb la música que està tocant, que aquest compromís es va transmetent, és un viatge constant d'unes seccions a les altres, d'uns músics als altres. Si això ho aconsegueixo, podem dir que aquest és el gran moment. Però no és un moment, és un fet, l'effet accompli, no? És una realització en plenitud.

Les músiques que hem pogut sentir al llarg d'aquest reportatge eren totes elles dirigides pel mestre Edmond Colomer. Així han sonat peces de Manuel de Falla, Francis Poulenc, Alberto Ginastera, Arthur Honegger, Benet Casablanques i Robert Gerhard. Ara al final sonava sencer el primer moviment de la serenata per violí i orquestra de Leonard Bernstein, basada en l'obra El banquet o El convit de Plató. Aquesta composició va ser escrita pel compositor nord-americà l'any 1954 i la va estructurar en cinc moviments, dels quals, com deia, hem sentit el primer. La versió era de Regis Pasquier, violí acompanyat de l'orquestra de la Picardie, dirigida per Edmond Colomer, protagonista avui al Taller del Lutier.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: Què ens portes avui?
2: No sé si has sentit a parlar alguna vegada de l'existència d'un 13è apòstol.
1: No, la veritat és que no.
2: És curiós, no?
1: Sí, bé, de fet eren 12.
2: Eren 12,
1: i amb,
2: sí.
1: I amb Jesucrist 13, i el 13 el número de la mala sort. Té alguna cosa a veure amb això o no?
2: Algú se li va acudir a l'època medieval que era una bona idea, i que era una idea, doncs, molt productiva, que havia de beneficiar a una certa gent. Per tant, si et sembla, avui et puc explicar què va passar per aconseguir convèncer a tot un grup de gent de que realment existien, que els 13 apòstols, que a la taula hi havia 13 apòstols i Crist, i Jesucrist. Doncs haurem de viatjar cap a Llemotges.
1: Doncs viatgem-hi.
2: Doncs bé, a Llemotges hi va haver un bisbe, cap al segle III, que es deia Sant Marçal. Aquesta història sembla ser que seria verídica, no? És a dir, es diu que en aquella època, al segle III, la Gàl·lia, que seria avui França...
1: Sí, conec la Gàl·lia sobretot gràcies al senyor Astèrix, no?
2: Sí. Que ens ha ensenyat molt bé la geografia francesa. Doncs clar, la Gàl·lia era romana. Era romana i llavors es va voler cristianitzar, es van enviar... Va ser Gregori de Tours qui va enviar 7 persones a 7 regions, a les 7 províncies de la Gàl·lia, per cristianitzar-les. De fet, aquest Sant Marçal, bueno, Marçal llavors no era encara sant, era l'encarregat d'evangelitzar la zona de l'Aquitània, que si la teniu present és molt a prop dels Pirineus. Llavors, Sant Marçal, clar, va venir a convertir aquella zona, va morir, va ser enterrat, i allà on hi havia la seva tomba, doncs passaven miracles, aquestes coses que ja sabem que passen, no?, quan es parlen d'històries religioses. Aquell lloc es va convertir en un lloc de peregrinatge, que anaven en aquesta tomba gràcies a aquests miracles que feien les relíquies, no?, de la tomba. Més endavant, cap al segle IX, s'hi construeix una abadia, l'abadia de Sant Marçal de Llemotges, i aquesta tomba doncs, es trasllada a un temple que en diuen el Temple Daurat, on continuen a fer engrandir aquest peregrinatge. Hem de pensar que el peregrinatge, aquella època, no era només un tema espiritual, era sobretot, per sobre de tot, era un tema econòmic. Gràcies als peregrins hi havia un moviment econòmic important, perquè havien de menjar, havien de dormir, però és que, a més, els peregrins compraven objectes sagrats i souvenirs de cada un d'aquests llocs importants de peregrinatge per poder demostrar que havien passat per allà, per un cantó, com una espècie de carnet que avui en dia també es fa, no?, amb l'estampa. Però també compraven objectes perquè tenien un valor sagrat, no?, el fet d'estar acompanyat d'un tros de relíquia o algun tipus d'objecte que ha estat allà en contacte, no?, amb aquesta tomba o amb un lloc que hi han passat miracles, no?, la màgia que hi ha al voltant d'aquesta relíquia.
1: Per tant, podríem dir que d'alguna manera feien turisme.
2: Sí, d'alguna manera sí. Hi havia gent que ho feia per turisme, hi havia gent doncs, per malaltia, i hi havia gent que era un modus vivendi, perquè hi havia gent que

0: es dedicava simplement a anar viatjant d'un lloc a l'altre. Tot això està escrit, en tenim constància. Hi havia de tot entre aquests peregrins. La fama d'aquest marçal es va anar engrandint, inflant, se'n va escriure una vida en llatí, que seria una biografia d'aquest home, i resulta que aquest home ja no deien que era un enviat de Gregori de Tours, va passar a ser un enviat del mateix Sant Pere.
1: Directament.
0: En persona, és a dir, un dels apòstols, sí, que és ell el qui l'envia. No només l'envia, sinó que li dona una vara, i amb aquesta vara ell podia fer reviure els morts. Per tant, ja això va pujant de jerarquia, de nivell, ja és important.
1: I això el col·loca ja gairebé com a sant, no? Directament.
0: Clar, home, ja només que hagi tingut contacte amb Sant Pere, clar, ja no és un mindonguís, ja no és un qualsevol, és un que ha estat en contacte amb Sant Pere, que, cuidado. I, a més, aquesta vida també diu que ell va estar present en l'últim sopar, el Sant Sopar, junt amb 72 deixebles. Ja no eren 12, ara són 72.
1: Sí que s'ha inflat la cosa, sí.
0: Es va inflant, eh? Doncs sí, es veu que hi havia una quantitat de persones que es descriu que estaven presents i un d'elles era Sant Marçal. Per tant, no era l'únic, eh? No, en estar allà eren 72. Clar, tot això el que fa és donar-li més importància. Com més important sigui el sant, més important són les relíquies. Per la gent d'aquella època, el fet d'entrar en contacte amb una relíquia és un fenomen molt medieval. Significa estar en contacte amb una cosa divina. Clar, i hi ha una jerarquia. Un sant és menys important que un apòstol. Un apòstol és menys important que la Verge Maria. Per tant, ja veieu que hi ha una jerarquia, no? No és el mateix anar a Montserrat, que hi ha una verge, que anar a una església d'un sant, per exemple. Per tant, aquesta idea de forçar Sant Marçal que passi de ser un sant normal, un bisbe, que va viure allà al segle III, a que sigui un apòstol, o que ja vagi pujant de categoria, era molt important per atraure a molts més peregrins que hi deixaven allà una pasta per poder passar i visitar. Bé, amb tot això que s'ha escrit aquesta vita, l'hem pujat de nivell, ve un altre personatge, que és ja al segle XI, un personatge que es diu Ademar de Chavannes. Ademar de Chavannes és un monjo benedictí, també de l'abadia de Sant Marçal de Llemotges. Ell era un cantor, era escrivà, poeta, cronista, escrivia música, notador de música, per tant, però també falsificador. I aquí ve on la història s'anima. Però, clar, abans de parlar de Mar de Chavannes, m'agradaria ja remarcar que aquell lloc era molt especial per la música. La zona d'Aquitània va ser el bressol dels trobadors. Els primers trobadors venen d'allà. Per tant, és un lloc que hi ha molta cultura musical i textual, també, de poesia. Potser, per posar-nos en situació, podríem escoltar un exemple d'un d'aquests trobadors de la zona d'Aquitània, que és Jofre Rodel, amb la peça L'enquant li jorn, interpretada per l'ensemble Gils Bichois.

La música dels trobadors no era l'única d'aquella zona. De fet, aquella zona també va ser molt important perquè mostra algunes de les primeres evidències, no la primera, però de les primeres evidències de la polifonia. I, per tant, doncs, hi havia una escola amb una grandíssima quantitat de composicions a dues veus, molt riques, també les poesies molt maques. Ara podem escoltar una d'aquestes peces polifòniques. És una peça a dues veus que es diu Annus Novus

0: Acabem d'escoltar aquesta polifonia de Sant Marçal de Llemotges i en aquest ambient tan productiu, musical, poètic, és on apareix el personatge que he mencionat abans, Adamar de Chavant. Adamar, que és un cantor que ha après allà a cantar amb el seu oncle, que es diu Roger, escriu música, és a dir, sabem que de la seva pròpia mà ell va ser un dels copistes que va copiar els llibres de cant litúrgic que es feien servir a l'abadia. I ell mateix va ser també el cronista que va incitar tota aquesta història de l'apòstol, no? De crear que Sant Marçal sigui un apòstol.
1: Perdona, abans de seguir, com és que se sap que era ell el copista? Normalment no tenim coneixement dels autors.
0: Exactament, és una molt, molt bona pregunta. Normalment no en tenim cap mena d'informació, però en aquest cas sí, perquè per un cantó sabem del seu nom, sabem qui era i què feia, està escrit, però per altre hi ha hagut estudis que han comparat la seva mà amb com escriu en els textos i com escriu a la notació, i s'ha arribat a poder identificar quins manuscrits són de la mà de l'Adhémar de Chavant. I de fet hi ha un musicòleg en concret que ho ha fet, que es diu James Grier, que és de Canadà, ha publicat diversos llibres sobre aquest tema.
1: Per tant, a partir de la narració de Sant Marçal, han pogut trobar que aquest senyor també copiava música.
0: Exacte, era un notador, era cantor també, i de fet ell que va fer és adaptar música que ja existia, la va reelaborar i adaptar-la perquè sigués per Sant Marçal. És més, va fer una missa apostòlica sencera dedicada a Sant Marçal perquè es pogués interpretar el dia de Sant Marçal, que hauria de ser el 30 de juny. No? La idea és que cada sant té el seu dia, no? Doncs Marçal també, i hauria de tenir una litúrgia pròpia, com passa amb tots els sants, no? Per tant, amb totes les parts de la missa, i tenen uns textos on fan referència, que fan referència a la vida de Sant Marçal, i a qui és, a quin tipus de personatge és, i allà clarament està indicat que és

0: Un apòstol.
1: No? Si la missa es diu apostòlica,
0: exacte,
1: ja ve d'aquí, no?
0: Sí, sí, sí. Exactament, una missa apostòlica dedicada a ell. De fet, no només la va escriure diverses versions, per cert, d'aquesta missa i altres cants, no només per Sant Marçal, però va escriure molts, tots aquests textos recolzant que Sant Marçal havia sigut un apòstol, i es va arribar a estrenar, de fet. Però el dia de l'estrena va ser un escàndol. Van començar amb la missa, i a mitja de la missa hi havia un monjo que estava per allà de pas, que es diu Benet de Chiusa, era italià, del nord d'Itàlia, i va interrompre la missa a crits, la va interrompre per dir que bueno, va denunciar-ho, que això era una ofesa, que no podia ser, de fet, hi va haver molt de rebombori, tant de rebombori que després es va decidir ja doncs, que efectivament que Sant Marçal no era un apòstol. Però la cosa es va embolicar més, perquè tot i que ja era segur que no podia ser un 13è apòstol, la idea de que ho hagués sigut, o sigui, ja es va causar el dubte, no? Es va sembrar el dubte. Hi havia molta gent de la població d'aquella zona d'Aquitània que els havia agradat molt aquesta idea de que fos una, que ells tinguessin un apòstol propi d'Aquitània, i de fet va quedar en el subconscient popular, va quedar. I encara hi ha llocs on sí que es celebrava Sant Marçal com a apòstol, encara fins avui en dia.
1: Caram!
0: Vull dir que es va allargar la
1: jo
0: cosa.
1: Jo veig, he arribat fins avui.
0: I fins i tot en algunes esglésies podeu trobar pintures del Sant Sopar amb 13 apòstols. Si n'hi ha 13, el 13è és Sant Marçal.
1: Clar, ara estava pensant en el Codi da Vinci,
0: sí,
1: que el 13è apòstol és Maria Magdalena.
0: Exacte, sí.
1: En aquest cas seria Sant Marçal, no?
0: Sí, sí, sí, sí, tal qual. Clar, tothom busca veure la manera de trobar el 13è, no? De fet, tot i que a Demar de Chavannes ja li van dir això, deixa-ho córrer perquè no, ell no va baixar mai del burro. Va seguir tota la seva vida insistint en que havia de ser un apòstol, forjant, és a dir, creant nous papers, fent veure que eren més antics per demostrar que hi havia un document que ho deia, fins i tot va falsificar una carta del papa, que el mateix papa deia que Sant Marçal era un apòstol. Imagineu fins a quin punt arribava aquest home per intentar convèncer. No va mai canviar d'opinió en tota la seva vida, i va seguir així fins que, bueno, va anar un dia de peregrinatge a Jerusalem l'any 1030 i va morir allà, a Jerusalem. Per tant, la història es va acabar així, però tot i així, fins al segle XIX, encara hi havia gent que creia que podria haver estat un apòstol de veritat a la zona d'Aquitània. I, de fet, els cants, es poden veure, hi ha cants que diuen que és un sant, i hi ha cants, amb diferents manuscrits d'aquella regió, que encara diuen que és un apòstol i es segueixen cantant com si fos un apòstol. Per tant, no s'ha aclarit mai el tema.
1: Caram, quina història tan curiosa. De fet, l'abadia de Sant Marçal encara és un lloc molt visitat.
0: Sí, l'abadia de Sant Marçal, l'original, la medieval, doncs va quedar en ruïnes. Ara el que es pot veure és la cripta, es pot veure poquet. De fet, hi vaig anar fa un parell d'anys. Tenia moltes ganes de veure-la, però és una llàstima, ja no queda gaire. Però sí que hi ha moltes peces d'aquesta abadia que es poden visitar en un museu a Llemotges, justament amb molts esmalts, els esmalts famosos, esmalts de Llemotges, que són preciosos, i si teniu ocasió de veure'ls, us ho recomano, perquè són molt bonics. I allà es veu també, en algunes d'aquestes figures, com apareix la figura de Sant Marçal, també dibuixada. Estava pensant que us podria fer escoltar una d'aquestes peces de la missa apostòlica, no? Ja que n'hem parlat, l'hem de sentir, l'hem de sentir, i fins i tot per veure com ell retocava els textos que ja existien i afegia ell les seves falques sobre Sant Marçal, tinc aquí una traducció al català perquè ho veieu. És a dir, els textos, en principi, són textos típics que es farien servir per un altre apòstol. L'únic que es feia és adaptar-los, personalitzar-los. Primer hi ha una frase que és com una espècie de crida que diu: persones consagrades al nostre Déu, escolteu ara aquest cant. No? És una manera de dir, vale, ara escolteu que us vaig a dir una cosa important. Després una altra frase que seria el propòsit del cant. No? Venerem aquells homes a través dels quals es proclamen paraules santes. És com volem dir, nosaltres seguim aquells que són importants perquè diuen coses divines. I després ja ve l'argument, no? L'argument en si del cant. Déu posar a prova a Marçal i contemplar el seu cor. Aquest és Marçal, altíssim deixeble del Senyor. Marçal comprengué els seus camins i continua, no? Però és una manera de dir, veieu, ell és important perquè ha estat contactat pel mateix Déu. Seria una manera de donar-li importància en el personatge, és fer-lo entrar en contacte amb Déu, no? I com us explicava abans, com més t'apropes a lo diví, més màgic és, no? El que passaria amb la relíquia.

0: però en el cas de Marçal, què millor el contacte amb Déu, molt més important que el contacte amb una relíquia, no? Per tant, amb tots aquests arguments, que és una mentalitat molt medieval, doncs escriuen aquest introit, que és el primer cant que es canta dins de la missa, que està tot en llatí, i que ara el podem escoltar. L'introit tropat, tropat vol dir que és elaborat, no? Ornamentat, escrit per Ademar de Xavanes sobre un cant que ja existia, aquesta adaptació d'un cant antic. El cant es diu Plebs Devota Deo i l'interpreta New York's Ensemble for Early Music.
1: Doncs de seguida ho escoltem. Cristina, moltes gràcies per portar-nos aquesta història tan curiosa i fins la propera.
0: Fins la propera.

0: Fins aquí el taller del lutier d'avui, un programa que no hauria estat el mateix sense la participació del mestre Edmond Colomer i la musicòloga i intèrpret d'instruments de tecla històrics, Cristina Alí Raúric. Gràcies a tots dos, gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable.

0: El 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Bona tarda, són les 6.
1: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Ha arribat el dia tan esperat de l'eclipsi total solar que ha inspirat l'organització de moltes activitats al voltant d'aquest fenomen. Abans d'explicar-les, però, un parell de recomanacions. Si el voleu veure, feu servir només ulleres homologades. Mirar-lo directament pot provocar lesions oculars greus. I si esteu a la carretera, eviteu l'AP7 cap al sud de Catalunya. Seguiu les rutes recomanades pel Servei Català de Trànsit i, sobretot, no us atureu per veure'l. Ara sí, comencem amb aquestes activitats al voltant de l'eclipsi, sense anar més lluny al programa especial Els Vels de l'Eclipsi, que us oferirem a Catalunya Música. Un programa especial escrit i realitzat per Maria Montes, que a través de la música, la literatura i el pensament explora els significats simbòlics d'aquest fenomen. Serà de 7:45 a les 10 del vespre. A tots allarga estesa. Una de les moltes activitats que s'han organitzat són les tres breus intervencions que farà el Quartet Mel, format per la soprano Carolina Labau, la contralt Ariadna Oliver, el tenor Eloi Fort i el baríton Oriol Quintana. Seran a les 6 de la tarda, a 7:45 del vespre i també a 7:45 del vespre. Tot això al Marina Port Tàrraco de Tarragona, un escenari on les activitats al voltant de l'eclipsi continuaran fins les 11 de la nit. I una altra proposta és el concert per a un eclipsi que es farà dins del Festival Jordi Savall, un concert íntim a càrrec de Josep Maria Martí, tiorba i guitarra barroca, que oferirà un repertori de versions evocadores d'àries de Händel, Purcell i Bizet. La ballada combinarà música antiga, virtuosisme, instrumental i una experiència sensorial singular amb paisatges sonors inspirats en el passat i la memòria. A partir de 7:45 del vespre, això sí, en un espai encara secret. I dins del 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, concert a càrrec dels pianistes Hans Schank i Hugues Leclerc, que actuaran per separat interpretant obres de Schumann, el primer, i de Debussy i Ravel, el segon, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, concert homenatge al legendari grup suec ABBA a càrrec del quartet de corda Waterloo. A través d'arranjaments originals per a quartet de corda, els grans èxits d'ABBA cobraran una nova dimensió sonora fusionant la calidesa dels violins, la viola i el violoncel amb melodies inoblidables com ara Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All i, per descomptat, Waterloo. El concert organitzat pel Mediterranean Guitar Festival es farà a les 9 del vespre a l'església de la Santíssima Trinitat de Tarragona i demà divendres a la mateixa hora el faran a l'església de Sant Romà de Lloret de Mar i divendres a l'ermita de Sant Sebastià de Sitges. I a les 10, Jordi Savall homenatjarà Copèrnic al Reial Monestir de Santes Creus amb la Capella Reial de Catalunya, Hesperion 21, també solistes

0: vocals de Polònia, el mateix Jordi Savall a la viola de gamba soprano i a la direcció, i també la participació de l'actriu Sílvia Bell. La proposta convida a recórrer la vida de l'astrònom polonès a través d'un programa de músiques renaixentistes de Josquin Depré, Henryk Isaac i Clement Jacquin, i compositors polonesos de l'època. La ballada també tindrà aires hispànics amb la incorporació de peces del repertori espanyol del moment, i el resultat serà un viatge en el temps fascinant on història, ciència i música es donaran la mà per fins i tot de nit tornar a posar el sol al centre de l'univers. Aquest homenatge a Copèrnic es farà a la plaça de Sant Bernat del Reial Monestir de Santes Creus, i ara us avancem algunes de les altres propostes previstes per a demà dijous. Dins del festival Jordi Savall, el violoncel·lista Christophe Coua oferirà un concert dedicat a la memòria de Pau Casals amb motiu del 150 aniversari del seu naixement. El programa inclourà dues suites per a violoncel de Johann Sebastian Bach, obres emblemàtiques que Casals va contribuir decisivament a recuperar i difondre arreu del món, així com també tres peces italianes breus que abocaran les arrels mediterrànies i la dimensió europea del violoncel. L'acte s'emmarca, de fet, en l'any Pau Casals i compta amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals. Serà demà a 7:45 del vespre a l'antic dormitori del Reial Monestir de Santes Creus. I el Barcelona Consort, sota la direcció de Daniel Tarrida, des del Clavecí, ens proposarà fer un viatge a l'any 1723 per reviure les històriques oposicions a Leipzig, que Bach sorprenentment va perdre davant de Telemann i Graupner. El programa presenta la meravellosa música que, de fet, Telemann, Graupner i Bach van compondre l'any 1723 per postular-se com a cantor a Leipzig després de la mort de Kuhnau. El concert forma part de la temporada de Busquets Lícica, festival que se celebra a les pedreres de Sostal, Ciutadella de Menorca, i començarà a 8:45 del vespre.
1: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. No cal parlar per sentir.

0: 12 d'agost del 2026. Una referència temporal que des de fa setmanes ha estat present al nostre entorn, a les columnes dels mitjans de comunicació generalistes, a les intervencions especialitzades, a les iniciatives de les institucions, a les paraules de persones de l'àmbit científic i també de la divulgació. El dia d'avui no és un dia qualsevol, perquè avui la Terra, la Lluna i el Sol s'alineen i d'aquest fenomen en resulta un eclipsi solar visible, a més, des de terres catalanes en la seva totalitat. Al llarg de tota la història de la humanitat, tant saben l'època i la cultura, les persones hem mirat al cel i en aquest observar la natura i el que ens envolta hem provat sovint d'entendre i explicar. En aquest procés, la majoria de vegades hem acabat descobrint que tenim moltes més preguntes que respostes. I no només això, sinó que és així com ha de ser. Perquè són les preguntes les que ens empenyen endavant, les que ens desperten, les que ens mouen. Avui, a Catalunya Música, us acompanyarem en aquest vespre d'interrogants i ho farem des del nostre lloc predilecte, el de la creativitat, el de la cultura i la música. Així, des d'ara i fins a les 10 de la nit, seurem al nostre turó imaginari amb uns bons auriculars i la vista posada en l'horitzó per sentir com el cel i els seus fenòmens han inspirat les creacions artístiques més diverses i com aquestes ens parlen directament, també en un dia com avui.
1: Els vels a l'eclipsi. Un programa de Maria Montes per a un instant extraordinari.
0: Qui som? D'on venim? On anem? Són algunes, però no les úniques grans preguntes que ens acompanyen des que el món és món i en gran part sorgeixen davant la contemplació de la natura. I encara més, diria, de l'observació del cel. Els cicles del dia i la nit, l'extensió infinita d'estrelles, les estacions i la seva alternança i, com a denominador comú, la sensació de petitesa. Davant d'això, els éssers humans hem construït cosmografies, autèntics mapes celestes que recopilen el resultat d'hores d'observació de la foscor. I també ens han acompanyat les cosmologies, les lectures simbòliques de tot aquest sistema i del nostre món mateix. Imatges que esdevenen històries que experimentem i vivim a través dels mites, de les llegendes i també dels llenguatges que van més enllà de les paraules, inclòs, esclar, la música. Des d'aquest punt de vista, parlar del sol, de la lluna, d'un eclipsi, no és només parlar de cossos celestes i d'alineacions. Existeixen altres capes de significat més profundes i aquestes són les que ens acompanyaran avui a través de composicions, versos i cròniques. En definitiva, veus que connecten a través de la creació amb el que el psicoanalista Carl Gustav Jung va definir com l'inconscient col·lectiu. Aquella aigua on tots hi fiquem els peus, ens n'adonem o no, i per la qual necessitem dels símbols per expressar-la, per donar-hi vida.

Una cançó de Robert Schumann ens duia al reialme del sol. O Sohn, o Meer, o Rose. El baríton Christian Gerhaher i el pianista Gerold Huber obrien la porta a un amor feliç i que, en paraules del poeta Friedrich Rückert, ha trobat l'estimada com quan triomfant el sol s'aixeca damunt les estrelles del cel. Les històries del sol, doncs, són històries de triomf, d'heroïcitat, i ens en parlen mites com el de Faetó, el fill d'Helios, que era l'encarregat, en la Grècia clàssica, de traslladar el sol per la volta celeste damunt d'un carro. Faetó va insistir a portar el carro ell mateix i, finalment, Helios va accedir, amb resultats desastrosos. El sol o quedava tan lluny que les collites es feien malbé o tan a prop que causava incendis als pobles. El resultat va ser que Zeus va haver d'intervenir. Amb un llamp va abatre el carro i Faetó va caure mort. Aspirar a recórrer el propi camí, però sense voler ocupar el lloc dels déus, és una de les múltiples lectures que ens deixa aquest mite solar. També les característiques físiques del propi sol tenen molt a veure amb el seu significat simbòlic. Es tracta d'un cos celeste brillant que emet la seva pròpia llum, el més visible del cel diurn, i és, per tant, un principi actiu, la font de calor i de vida. Aquesta capacitat expansiva i triomfal la reflecteix molt bé la nord-americana Amy Beach en la seva versió musical del Càntic de Sant Francesc d'Assís, que va titular The Canticle of the Sun. Ens sentim al principi O Most High, dirigit per David Hill. L'obra és força més llarga i sobre el procés de composició, Beach va dir que l'única manera en què podia descriure el que havia passat és que l'obra em va assaltar i em va colpejar amb força. El text cridava les melodies a la meva ment. Vaig seure sota un arbre i els versos em van posseir completament, com si fossin dictades, vaig escriure les notes del càntic. I en menys de 5 dies, l'obra completa estava acabada.

I del segle XX hem passat al segle XVIII per continuar explorant el so del sol triomfant, brillant en aquest fragment del britànic Thomas Arne. De la seva cantata The Morning en sentíem The Glittering Sun, plena d'agilitats vocals i aquella sensació expansiva que sol acompanyar el que coneixem, i de nou una capa més de significat, com l'astre rei. Avui, a Catalunya Música, us acompanyem amb una selecció de músiques per l'eclipsi que ens permetin d'acostar-nos-hi amb una altra mirada. I en aquest primer tram del camí, el sol és el nostre protagonista. Sol que associem amb la mirada creativa, amb l'espurna que desperta l'acció i també amb la voluntat de viure, i ho mencionàvem fa uns instants, amb el poder i amb la corona. Un exemple clar el podríem trobar a França, encarnat en la figura del gran monarca absolutista Lluís XIV, conegut, és clar, com el Rei Sol. La seva cort resplendia a Versalles, on, entre d'altres, ressonaven les obres de Jean-Baptiste Lully, i entre elles un ballet molt lligat precisament al cel, el Ballet Reial de la Nit, en què el mateix rei va pujar a l'escenari en el rol d'Apolo, déu solar de l'antiguitat.

0: Una reflexió sobre la llum, Max Richter i On the Nature of Daylight, perquè en un dia com avui, en què mirem amunt, es tracta d'obrir espais a la possibilitat. I el sol, amb tot el seu optimisme, voluntat i empenta, necessita alhora d'un contrapunt. Un oposat amb què generar una tensió i, en definitiva, l'energia necessària per mantenir viu el moviment. I aquest oposat el trobem a la Lluna. Una Lluna que avui, d'aquí pocs minuts, ocuparà un lloc sorprenent, el que suposadament no li és permès, situat entre la Terra i el Sol. Però qui és la Lluna? Quina càrrega de significat arrossega aquest satèl·lit? Potser la millor manera de respondre aquesta pregunta sigui recórrer els poetes que la coneixen bé. En aquest cas, a Charles Baudelaire i un dels seus poemes en prosa, Els beneficis de la Lluna.
1: La Lluna, que és el caprici mateix, va treure el cap per la finestra mentre dormies al bressol i es va dir:

aquesta criatura m'agrada. I va baixar suaument per la seva escala de núvols i va passar sense soroll a través dels vidres. Després es va estendre sobre tu amb la tendresa flexible d'una mare i va dipositar la teva faç als seus colors. Les pupil·les se't van quedar verdes i les galtes summament pàl·lides. De contemplar aquest visitant, se't van engrandir de manera tan rara els ulls, tan tendrament et va estrènyer la gola, que et va deixar per sempre ganes de plorar. Mentrestant, en l'expansió de la seva alegria, la lluna omplia tota la cambra com una atmosfera fosfòrica, com un verí lluminós, i tota aquella llum viva estava pensant i dient: «Eternament has de sentir la influència del meu petó. Bella seràs a la meva manera. Voldràs el que jo vulgui, el que em vulgui a mi. A l'aigua, als núvols, al silenci i a la nit, al mar immens i verd, a l'aigua informe i multiforme, al lloc on no hi siguis, a l'amant que no coneguis, a les flors monstruoses, als perfums que fan delirar, als gats que es desmaien sobre els pianos i gemeguen com a dones, amb veu ronca i suau».

Per acompanyar les paraules de Baudelaire, hem convidat a Arnold Schönberg i el seu Pierrot Lunaire, una altra obra que connecta directament amb el reialme de la lluna i la nit, i de què en sentíem un fragment en la veu de Christian Schaeffer amb l'ensemble intercontemporain i la direcció de Pierre Boulez. Així doncs, i recuperant la pregunta que ens fèiem fa uns minuts, qui és la lluna? Probablement algú a qui mai podrem conèixer del tot, perquè el seu espai natural és precisament la nit, perquè els nostres ulls canvia de forma amb els seus propis cicles, una qualitat que la fa fins i tot més humana, més propera. La lluna es relaciona amb l'aigua externa i interna, per tant, amb les marees, però també amb el plor. Justament és l'aigua qui nodreix, qui alimenta la vida, i la figura de la mare és plenament lunar. És, doncs, la visió d'un principi passiu, receptor, que conté el misteri. I sent així, doncs no és estrany que l'art en vagi ple d'obres inspirades per la lluna. Entre elles, un lied de Franz Schubert, An den Mond, a la lluna, una història d'absència i records amables d'una tristor acuosa.

0: No hi podia faltar, doncs, en un dia com avui, l'impressionisme francès i aquesta manera tan peculiar de traduir les imatges i sensacions al llenguatge del so. Sentíem el clar de lluna de la suite bergamasca de Claude Debussy i ho fèiem en una versió del pianista Daniel Barenboim, un pont entre la resplendor de la lluna i la seva cara oculta, aquella part misteriosa que mai podrem abastar.
1: Els vels de l'eclipsi. Fi. Guaita la lluna, el teatre del món sota els vels de l'eclipsi. A cau d'orella, vençut, ens parle d'amors impossibles aquest vaixell del silenci que s'anomena record. Desem la llengua, els mots, el cau embriac de la nit. I tot resta mut. Només els astres, vells pregoners, criden el triomf d'aquesta cega nit d'ocelleria. Ho sents? Afue la tempesta, l'aurora closa, i el cel, ocell dins d'una flama, trasmuda òxid el temps. Comença a caure el velam, l'imperi il·lusori de mil llengües de foc llampant, el cim obert en negre i roig. Comença la nuesa closa de la fi. On les portes de l'estança emmirallada dels estels clouen l'armari còsmic, on la porpra encesa, l'àngel incandescent i nu, ofegue claredats carbonitzades, on la llum besa l'aigua i l'aigua crema la tenebra. Escolto el murmuri del cel, el batec de la lluna i el sol fent caure l'amarga plomada de l'amor. Tinc els dits xopats de sang i les dents corcades de claror. Com un fum, evaporo la memòria que em lligava somort a la tenebra i obro el pit al tètric caserve solar. No hi ha plenitud més buida, ni buidor més plena. No hi ha absència més cruel i dolça, més palpitant que l'extermini emmirallat i fosc de les esferes. Talment l'home, per un moment perdut al pleniluni, s'ageta tremolosa a l'art del temps, príncep o esclau, fa del somni la raó, de la mort la vida, de la forma la matèria encesa, de l'eclipsi imaginari al real. Si amor és ficció, si la llum que vull que em cremi i encengui és callada i lenta ficció, què ens resta esdevenidor del món? Nu, somnia l'instant. Amb transparència muda, el cel vincle la dalla corredissa de la llum. Tomba el cap de la tenebra. Ara, evanescent, sento el bategar dels polsos a l'arbreda. Un alè cremat, tremolós i esquiu, clou la mà multicolor del crepuscle vincladís. Assaone la terra al vent. I recordo, recordem la paraula fonda i freda de la mort. Amb els ulls es clouen els signes de la carn. Amb l'ombra, el tacte. Amb la llum, tot l'ésser.
0: Aquest vespre d'estiu es fan presents els versos i la veu del poeta de Lleida Jaume Pont Ibáñez, els vels de l'eclipsi, fi. Un espai d'imatges complexes i evocadores ha obert aquest nou capítol en aquest programa amb què avui acompanyem l'eclipsi solar i que, a més, ho fa a moda d'homenatge sota aquest mateix títol, els vels de l'eclipsi. Per cert, pel que fa a la música, el responsable era el noruec Ola Gjelo amb una composició titulada precisament així, Eclipsi. Fins aquest moment, doncs, hem entrat als mons simbòlics del sol i la lluna, però què succeeix?

succeeix quan el focus el posem al mateix fenomen de l'eclipsi. Jaume Pons ja ens donava algunes pistes. D'entrada, un moment climàtic, un abans i un després. També una caiguda de vels, plenitud i absència i fins i tot d'extermini emmirallat de les esferes. Hi ha un rerefons transcendent i certament fosc en aquesta trobada. En aquest moment en què sembla que la natura hagi deixat de seguir el seu ordre, la seva lògica. Els mites també reflecteixen aquesta sensació de mort, temporal, això sí. I així podem recordar la història de Rahu, un dimoni de la tradició hinduista que en un moment donat va ingerir l'elixir d'immortalitat dels déus. Per castigar-lo, el déu Vishnu el va decapitar. Però aquell cap va continuar fent via i persegueix a perpetuïtat el sol i la lluna per venjar-se. De tant en tant, el cap de Rahu arriba a engolir un dels dos, però els astres sempre tornen a escapar, gola avall. Una visió ben poètica dels eclipsis.

Georg Friedrich Händel i la seva òpera Samsó també posaven música a la idea de l'eclipsi. Ian Bostrich cantava justament l'ària Total Eclipse, un lament per la foscor, però que alhora guardava un cert deix de calma. Homer cantava a l'Odissea que el sol s'havia esborrat del cel i la foscor envaïa la mala sort del món. I és cert que aquesta interrupció de la llum s'ha interpretat com un mal presagi en molts contextos culturals diferents. Però,

0: Des d'un altre punt de vista, el que succeeix és que és l'esfera de l'inconscient la que per uns minuts se situa en primer pla. Per tant, també és possible entendre l'eclipsi com una oportunitat per obrir la porta a fer conscient el que resta amagat, per transcendir i perquè quan la llum retorni no siguem els mateixos. En anglès, molts textos que parlen dels eclipsis fan servir la paraula awe, un mot que té difícil traducció, un cert temor o respecte reverencial que situa l'observador per sota d'alguna cosa més gran que ell mateix. La sentirem, per exemple, en aquest poema d'Emily Dickinson, el 1397, que ha traduït al català per nosaltres Amat Baró.
1: It sounded as if the streets were running.
2: Va sonar com si corressin els carrers. I els carrers, aleshores, són repòs permanent. Eclipsi, l'únic que vam veure a la finestra. I esglai, l'únic sentiment. En pic, el més gosat sortir tímid del cau per veure el temps, que encara fos allí. Heus aquí natura removent un aire fresc amb davantal opalí.
3: Em vaig girar cap al sol. Se n'anava. El sol se n'anava i el món era un error. L'herba no encaixava, era de platí. Cada detall de les tiges, les espigues i les fulles brillava sense llum i amb una nitidesa artificial, com en una impressió al platí d'un fotògraf artístic. Aquest color no s'ha vist mai a la Terra. Les tonalitats eren metàl·liques, l'acabat mat. El vessant del turó semblava una fotografia acolorida del segle XIX que hagués perdut el color. Totes les persones que es veuen a la fotografia, per molt nítids i detallats que semblin els seus rostres, ja són mortes. El cel era blau marí. Les meves mans eren de plata. L'herba de tots els turons llunyans semblava metall finíssim que el vent tombava. Contemplava una còpia descolorida d'una pel·lícula rodada a l'edat mitjana. I era dins, allà plantada com per error. Era dins d'una pel·lícula sobre l'herba d'un turó rodada a l'edat mitjana. Trobava a faltar el meu segle, la gent que coneixia i la llum autèntica del dia.
0: Tant se val si a l'antiguitat, a finals del segle XIX o ahir mateix, com aquest text que sentíem de l'escriptora Annie Dillard, que reflectia la seva vivència un 26 de febrer del 1979. L'experiència d'un eclipsi és profunda i és per això que ara esperem que construïu la vostra en companyia de Richard Strauss i el seu poema simfònic Així parla Zaratustra. Gustavo Dudamel el dirigeix al capdavant de la Filarmònica de Berlín. Música de finals i principis en què el profeta en la visió de Friedrich Nietzsche es lamentava de l'eclipsi del seu sol. Una porta a l'ombra per tornar a la llum.

Un viatge per no oblidar, de la plenitud a la calma i aquella sensació d'esbalaïment que acompanya la partitura, el poema simfònic Així parla Zaratustra, de Richard Strauss, en una versió en viu de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Gustavo Dudamel. Una obra que, sense paraules, s'endinsa en l'essència, en allò que ens fa humans, que no veiem, però que per uns minuts es fa tangible. Aquesta ha estat la nostra tria avui per acompanyar un moment excepcional, la fase de totalitat de l'eclipsi solar d'avui, 12 d'agost del 2026, que esperem que hagi creat un record significatiu a la memòria. Però la música no s'atura i en aquest especial que hem titulat Els vels de l'eclipsi us acompanyarem fins al punt de les 10 de la nit. I per tant, continuem navegant els mons celestes ara amb una peça que celebra precisament el renaixement del sol. De Lili Boulanger, l'himne al sol, per mezzo, cor i piano, sobre un text del poeta Casimir de la Vigne que comença així. Del sol renascut, beneïm el seu poder. Amb tot l'univers celebrem el seu retorn. Corona d'esplendor s'aixeca, s'enlaira. El despertar de la terra és un himne d'amor.

0: Catalunya Música.
1: La nit avança, el sol s'ha amagat i continuem immersos en un vespre diferent, un moment en què encara ressonen els ecos de l'eclipsi solar. I ja que hem entrat en aquest món de sons, símbols i cossos celestes, us proposem ara escoltar una obra que hi connecta del tot amb aquesta mirada, la suite Els planetes, de Gustav Holst. Un recorregut que ens fa mirar amunt i contemplar Mart, el portador de la guerra, Venus, el portador de la pau, Mercuri, el missatger alat, també Júpiter, el portador de l'alegria, seguit de Saturn, el portador de la bellesa, i el camí acabarà amb els planetes llunyans, Urà, el mag, i Neptú, el místic. Cada planeta, doncs, amb el seu atribut, connectat directament amb el simbolisme que recull l'astrologia, una disciplina que va captivar Holst i a què va decidir homenatjar amb la composició d'aquesta obra. La sentirem en una versió de referència, la de Herbert von Karajan, amb la Filharmònica de Berlín, i com va escriure Llucia Ramis, en aquesta obra sembla que el moviment de la Terra no hi sigui, però hi és tota l'estona, des del començament, des de la primera nota. És el que observa, és el que escolta, és el que sent. És aquí. Ets tu.

Neptú, de nou en paraules de Llucia Ramis, són un avi i sa neta mirant el firmament una nit d'estiu. Què hi ha rere les estrelles? Pregunta la nina. Més estrelles, li contesta l'avi. I darrere, torna a preguntar ella. Encara més estrelles, diu ell. La neta insisteix. I després, l'avi diu. Més i més estrelles. No s'acaba mai. El cel és infinit. I amb el ressò

de Neptú, el místic, de Gustav Holst, arribem al final d'aquest especial que hem titulat Els vels de l'eclipsi, un programa escrit i realitzat per mi, Maria Montes, amb el suport tècnic de Víctor Villar i les veus convidades de Marta Lanau, Alba Quinquillà i David Guzmán. Gràcies per escoltar-nos.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Bella Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Catalunya Música.

Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Us saludem des dels estudis de Catalunya Música, els qui farem possible aquesta tarda a l'Òpera. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui amb un nou programa dels que dediquem als cantants d'òpera que varen protagonitzar l'edat d'or de la fonografia entre la dècada dels anys 50 i fins als 90.

cantes a les portes del segle XXI. Parlem de cantants com el que avui ocuparà el programa que us oferim i que dediquem a un tenor canadenc, una de les grans

Va néixer com a Jonathan Stuart Vickers i va ser internacionalment conegut com a John Vickers. Havia nascut a Prince Albert, al Canadà, el 29 d'octubre de 1926 i va morir a Ontario el 10 de juliol de l'any 2015. Un tenor eminentment heroic, el que vindria a ser el mateix un dramàtic o un spinto en el terreny italià, i per tant un Helden tenor que es va destacar molt en diverses òperes de Wagner, per bé que també ho va fer en òpera francesa, com aquest Sansó i Dalila que sentim de fons, i també, evidentment, òpera italiana. Es va formar a Toronto i va debutar com a gran protagonista ja amb 30 anys a la Royal Opera House, al Covent Garden de Londres, i dos anys més tard es presentava per primera vegada en el paper de Siegmund d'unes funcions de la Valquíria al Festival de Bayreuth, un dels seus papers més representatius de l'Anell del Nibelung. Durant els anys 60 i 70 va ser un dels cantants més sol·licitats pels teatres internacionals, especialment en aquest repertori romàntic alemany. Les qualitats de Vickers són diverses, per exemple, una veu poderosa, capaç, malgrat el seu grandíssim volum i la seva robustesa, per una subtilesa a l'hora de la missió, i també físicament per la seva complexió robusta i musculosa, cosa que li va permetre també ser un intèrpret notable pel que fa a l'aspecte teatral, i és així com va reflectir part del seu art, no tan sols en teatres, sinó també en algunes produccions telefilmades que varen arribar a passar, en alguns casos, la gran pantalla. Papers com els del Tristany wagnerià, l'Otello de Verdi, el Samsó de Saint-Saëns, per bé que també va cantar l'oratori handelià, el paper de Florestan del Fidelio o l'atormentat Peter Grimes de Benjamin Britten són alguns dels seus papers amb els que va obtenir més èxit. Ara el sentim en un fragment de l'òpera Otello de Giuseppe Verdi, procedent de la pel·lícula que va dirigir també escènicament Herbert von Karajan i musicalment el mateix director salzburguès davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena, una gravació en què John Vickers estava acompanyat de grans figures com el gran Iago de Peter Glossop o la grandíssima Desdèmona de Mirella Freni. Un enregistrament de 1970 del que sentim l'ària del tercer acte Dio mi potevi.

Dio mi potevis caliar tutti i mali. És l'ària d'Otello, del tercer acte de l'òpera Otello de Giuseppe Verdi, amb la gravació que John Vickers realitzava l'any 1970 amb direcció musical de Herbert von Karajan i de banda l'Orquestra Filarmònica de Viena, una gravació que serviria com a banda sonora del telefilm que va produir Unitel i que es va projectar a la gran pantalla i també en televisió amb direcció escènica del mateix Herbert von Karajan. Com dèiem, Vickers és un cantant eminentment dramàtic i això li va permetre abordar alguns papers d'òpera italiana de gran robustesa pel que fa a la interpretació musical. És el cas, per exemple, del Pollione de la Norma de Vincenzo Bellini, de la gravació també mítica realitzada a Orange l'any 1974, en què Montserrat Caballé va ser l'autèntica protagonista i també aquell vent que es pot veure en la gravació també telefilmada que es va fer en directe al Teatre de la Provença Francesa. Escoltarem ara l'ària del primer acte, Mecco all'altar di Venere, amb la cabaletta Me protegge. Dirigeix l'orquestra Giuseppe Pataner.

Això passava al Teatre Romà d'Orange, a la Provença francesa, un estiu de 1974. Era John Vickers, al servei del Paul Lione, el protagonista masculí de la Norma de Bellini, en què John Vickers estava acompanyat en aquella ocasió per la gran Norma de Montserrat Caballé. Dirigia Giuseppe Patanè i hem escoltat Mecco en l'altar di Venere amb la cabaletta Me protege, me difende. També repertori italià, però ara saltant unes quantes generacions i saltant unes quantes dècades per situar-nos en el verisme i en el rovell de l'ou d'aquest verisme, com és Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. També d'un telefilm, novament dirigit per Herbert von Karajan, pertany a aquesta gravació dels Pallassos, del que sentim el recitatiu Recitar abans de l'ària Vesti la jubba, amb la veu inconfusible de John Vickers.

vesti la jubba, el recitatiu i l'ària dels Pallassos de Ruggero Leoncavallo que sentíem amb la veu de John Vickers en una gravació realitzada per la televisió, una producció telefilmada i que dirigia musicalment Herbert von Karajan. La compenetració entre els dos artistes es demostra amb aquests productes que varen oferir en forma, com dèiem, telefilmada, en part també gràcies al notabilíssim treball de John Vickers com a actor, a més d'excel·lent cantant. Una altra mostra d'aquesta col·laboració la tenim amb la pel·lícula Carmen, que John Vickers protagonitzava al costat ni més ni menys que la gran Carmen, que va ser sempre la mezzosoprano nord-americana Grace Bambury. D'aquesta gravació sentim l'ària de Don José del segon acte La fleur que tu m'avais jetée.

El si bemoll en pianíssim, tal com marca la partitura de Bizet, i així és com Karajan ho feia cantar als intèrprets que cantaven Don José a les seves ordres. Seria el cas més endavant de Josep Carreras, i és també el cas d'aquesta gravació de John Vickers dirigida per Karajan en aquest telefilm de Carmen, en què Vickers cantava La fleur que tu m'avais jeté del segon acte. Saltem ara de repertori, anem al repertori alemany. John Vickers va ser també un extraordinari i exemplar i referencial intèrpret del paper de Florestan, el sofert protagonista masculí de l'òpera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Sentim ara la seva ària de sortida, la temible ària de sortida en el segon acte d'aquesta òpera beethoveniana, en la gravació que va fer en estudi John Vickers a les ordres d'Otto von Klemperer l'any 1962. Una gravació en què aquí el got inicial no està atacat des de la messa di voce, des del crescendo que marca la partitura, sinó que directament s'ataca en forte.

John Vickers, en la pell de Florestan, el protagonista masculí de Fidelio de Ludwig van Beethoven, de la que sentíem l'àrea d'arrencada, l'àrea de sortida del personatge a l'inici del segon acte. Per motius religiosos, perquè Vickers era un fervent cristià, el cantant canadenc va refusar sempre cantar el paper de Siegfried en l'òpera homònima i també, evidentment, en el Capvespre dels Déus, així com també el Tannhäuser de Richard Wagner, però en canvi sí que va ser un excepcional Parsifal. Recordem que al servei de Wagner, Vickers va debutar al Festival de Bayreuth l'any 1958 com a Siegmund d'una producció de La Valquíria. I l'any 1964 cantava el paper titular de Parsifal a les ordres ni més ni menys del gran especialista en aquesta última òpera de Wagner, aquest festival sacroescènic dirigit per Hans Knappertsbusch. Era l'última vegada que Knappertsbusch dirigia aquesta òpera al Festival de Bayreuth. Era l'any 64 i d'aquesta gravació sentim el monòleg de Parsifal al segon acte amb Fortes difunde, poc després que Kundry l'hagi basat.

Gravació feta a Bayreuth l'any 1964, les ordres de Hans Knappertsbusch. Era l'última vegada que dirigia Parsifal, amb el protagonisme en aquesta ocasió de John Vickers, en aquest monòleg del segon acte, Am Fortes Difunde. I una altra gran especialitat de Vickers, el paper titular de Peter Grimes, de Benjamin Britten, de la que sentim ara una interpretació d'un monòleg del personatge enregistrat al Covent Garden de Londres l'any 1981 amb direcció musical de Colin

Un John Vickers de 55 anys en la pell de Peter Grimes, de Benjamin Britten. Justament la dècada dels 80 va ser en la que Vickers va començar a dedicar-se també a l'ensenyament, i un dels seus alumnes més avantatjats va ser el també canadenc Ben Hebner, que sol ser assenyalat com el seu hereu. Vickers va cantar per primera i única vegada al Gran Teatre del Liceu la temporada 1984-85 en un no molt afortunat espectacle, un Samsó i Dalila, que no va acabar d'estar a l'alçada del que Vickers havia estat. Un Vickers que moria a l'edat de 88 anys, com dèiem, el 10 de juliol de l'any 2015 a Ontario. Ara acabem el programa amb un fermall d'or, amb aquest finalíssim de l'ària de Florestan de Fidelio, en el que constitueix realment el cant d'un home absolutament desesperat.

Fins aquí la veu de John Vickers, que hem volgut tenir present en aquesta tarda a l'òpera, que la sintonia de Catalunya Música hem fet possible, Oriol Pinart, del muntatge musical, i qui us ha parlat, Jaume Radigales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui viatjarem fins al Festival de Jazz de Novi Sad, a Sèrbia, per oferir-vos una actuació gravada el 12 d'octubre del 2025 al Teatre Nacional Serbi d'aquesta ciutat monumental que travessa el riu Danubi. Des de l'any 99, Novi Sad organitza aquest festival que combina a la seva programació les actuacions de músics de la rica escena jazzística de les repúbliques de l'ex-Iugoslàvia amb les visites de grans figures internacionals. És el cas de Didi Bridgewater, convidada estrella de l'edició passada d'aquest festival. 4 dècades de brillant carrera amb una llista de premis i reconeixements internacionals avalant-la i amb nous projectes com We Exist, aquest que va publicar ara fa un any i que portava de gira per Europa amb el seu quartet. Avui sentirem Carmen Staff al piano i també a la direcció musical, Rosa Brunello al contrabaix i baix elèctric i Julie Sorri a la bateria. Una banda de veus femenines amb la qual Bridgewater proposa una resposta contemporània al projecte We Insist, aquell que l'any 63 havien estrenat el bateria Matt Roach, el lletrista Oscar Brown i la vocalista Abby Lincoln, coincidint amb el centenari de la proclamació de l'emancipació del president Abraham Lincoln. Un projecte l'esperit del qual segueix tenint vigència i que Didi Bridgewater recupera en aquest projecte de fort contingut reivindicatiu. Avui podrem reviure aquest concert

el paper de les dones en la societat i en el jazz, reflectint amb la seva música què és el que passa al món d'avui. Aquí teniu Didi Bridgewater i el quartet We Insist des del Festival de Jazz Novi Sad. Comença el concert.

0: sala. Carmen. Julie. Rosa. Nala, thank you so much.
1: Carmen Staff al piano, Rosa Brunello al baix i contrabaix, Julie Sogui a la bateria, Didi Bridgewater, que ens presentava les membres d'aquest quartet amb les quals ha fet la versió de People Make the World Go Round, una cançó de Tom Bell i Linda Creed per a la banda The Stylistics, una cançó estrenada el 1971, de la qual se n'han fet tant versions jazzístiques com pop. Didi Bridgewater, que està agraint ara els aplaudiments del públic serbi i presentant el tema amb el qual seguiran. És un blues de Percy Mayfield, escrit a principis dels anys 50 del segle XX, però que, desafortunadament, encara té vigència. És The Danger Zone, la zona de perill.

0: Carmen!
1: Didi Bridgewater converteix aquesta ovació amb Carmen Staff, que és la directora musical i pianista del seu quartet. Ovació després de The Danger Zone, el blues de Percy Mayfield, La zona de perill és a tot arreu. Aquesta cançó amb la qual reflexionava a principis dels anys 50 sobre les tensions socials, la por al progrés destructiu i la incertesa de l'època. La cançó que ens està presentant ara Didi Bridgewater per seguir el seu concert és de Roberta Flack. Bridgewater vol dedicar-li aquest moment de l'actuació recordant que Roberta Flack va morir el febrer del 25. I la versió que farà és la d'una cançó del seu primer àlbum, un treball amb unes orquestracions i arranjaments d'una gran bellesa que la van impressionar. També la veu de Roberta Flack, tan única, amb aquell color que mai s'havia sentit abans. Una de les cançons d'aquest àlbum és Trying Times, de Donny Hathaway. Un homenatge, doncs, a Roberta i a Donny, aquest que Didi Bridgewater i el seu quartet ens proposen ara.

0: Rosa Brunello.
1: Yes.
2: Didi Bridgewater compartint els aplaudiments amb la baixista Rosa Brunello, la pianista Carmen Staff i la bateria Julie Sobey. Bridgewater torna ara al seu vessant reivindicatiu. Ens parla dels horrors que s'han viscut a cada indret del planeta. Ella vivia a França durant la Guerra dels Balcans i és per això que va viure de prop el patiment i el dolor que comparteix amb el públic serbi avui. Li agradaria seguir el concert amb música d'un artista que va escriure justament sobre el dolor i el patiment que va experimentar ella mateixa com a afroamericana, tal com diríem avui. Quan va escriure aquesta cançó, però, ells eren negros, de color, negres. Aquesta cançó és un manifest sobre la societat i els no units Estats Units. L'artista autora de la cançó és Nina Simone, la cançó és Mississippi Goddamn, i aquesta és la versió que Didi Bridgewater vol dedicar a Nina i a tota la seva gent.
1: Mississippi Goddamn. Now I love doing the song and reminding people that it was a live recording of this song that Nina did. So on this album where the song appears, you hear her speaking to the audience. So she says, the name of this song is Mississippi Goddamn, and I mean every word of it.

0: Nina Simone.
1: Didi Bridgewater, que dedicava aquesta versió del Mississippi Goddam a la seva autora, a Nina Simone. Nina Simone, que també va gravar aquesta altra cançó del doctor Billy Taylor, mentor també de Didi Bridgewater, que li va ensenyar algunes coses importants sobre el negoci de la música. És un himne a Amèrica i a la gent negra, amb un títol prou eloqüent. Tant de bo sabés què se sent en ser lliure.

Didi Bridgewater, l'estem sentint avui en directe des del Festival de Jazz Serbi de Novi Sad. El concert ens portarà ara cap a l'univers David Lincoln amb un parell de cançons del seu repertori. La primera, Throw It Away.

0: That's the truth.
1: Throw It Away, cançó d'Abby Lincoln, amb una lletra que transmet un missatge molt profund quan diu que no pots perdre allò que realment és teu. Didi Bridgewater, que ha dit que cantaria dues cançons d'Abby Lincoln, la segona ens diu que serà una cançó que quan es va publicar semblava una cançó d'amor, però que si ens fixem bé en la lletra veurem que en realitat parla de narcisisme. En aquest moment tenim un gran narcisista governant el seu país, així que quan canta aquesta cançó, actualment se li obre un univers nou. En faran avui una versió lliure. Espera que l'entenguem. La cançó es diu And It's Supposed to be Love. I se suposa que és amor.

0: Abby Lincoln.
1: Cançó d'Abby Lincoln, i se suposa que és amor en aquesta versió del quartet de Didi Bridgewater. Bridgewater està també agraint el paper de la banda, amb Carmen Staff, que ens ha delectat amb els seus arranjaments i solos, la baixista Rosa Brunello, també amb els seus solos, tant al contrabaix com al baix elèctric, i amb les seves experimentacions rítmiques. I la persona que està aguantant realment la rítmica de la banda, la bateria Julie Sorry, que ve de París i amb la qual parla o intenta parlar amb accent francès, un accent que Didi Bridgewater hauria de conèixer prou bé perquè ha viscut 24 anys a França. Julie Sorry, que s'ha assegut ara a la bateria per introduir un tema que segur que reconeixerem. És una cançó de Bob Dylan.

you're gonna have to serve somebody.

0: Vala. Thank you so very much.
1: Didi Bridgewater agraint aquests aplaudiments després de Got to Save Somebody, una cançó de Bob Dylan, que és la que ha triat per tancar el seu concert. Carmen Staff, directora musical del projecte We Exist, també pianista d'aquest quartet, si sentia amb la baixista Rosa Brunello i a la bateria Julie Sauré. Llarguíssima ovació, el públic del festival serbi de Novi Sad no té cap intenció de marxar, segueix aplaudint Didi Bridgewater a l'espera de que arribi alguna propina. Sembla que Bridgewater no els decebrà perquè està presentant ara la cançó Compared to What, de Gene McDaniels, que qüestiona les contradiccions de la societat nord-americana de la dècada dels 60. Bridgewater la considera totalment vigent, però manté la seva fe en els joves perquè aquesta desconfiança s'esvaeixi.

0: We exist. We all exist. I see you.
1: L'himne Compare to What de Jeannette Daniels, aquesta crítica social contundent que qüestionava la guerra del Vietnam, la hipocresia religiosa, el racisme, la pobresa i la manca de coherència entre els ideals proclamats i la realitat del 1966, que és l'any en què es va estrenar aquesta cançó. Didi Bridgewater la segueix mantenint viva el seu repertori perquè pensa que les reflexions que s'hi fan són totalment vigents al món actual. És per això que l'ha triat també com a cloenda d'aquest concert amb un fort compromís polític i social, aquest que ha proposat Didi Bridgewater amb el seu projecte We Exist, revisitant icones de l'activisme en favor dels drets civils en una declaració artística i política que connecta la tradició de protesta del jazz amb les qüestions actuals, com ara el gènere, el racisme o la justícia social. Didi Bridgewater, amb Carmen Staff, Rosa Brunello i Julie Sorry, que s'han acomiadat del públic del Festival de Jazz de Novi Sad, rebent aquesta llarguíssima ovació.

0: Tanquem la sessió tot agraint la feina d'en Josep Aymí en l'edició i control de so. Aquests viatges jazzístics que podem fer gràcies a la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió ens portarà demà novament fins al Festival Serbi de Novi Sad. El concert el protagonitza la Big Band de la Ràdio Eslovena amb Tadej Tomšić com a director. Un concert gravat el 10 d'octubre de l'any passat. 11 en punt, Club de Jazz de Catalunya Música. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Catalunya Música. Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, una obra de l'any 1856 sobre textos de Théophile Gautier. Sentim-ne la versió de Victòria dels Àngels al costat de l'Orquestra Simfònica de Boston i dirigida per Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.

Hem sentit el cicle de cançons Les nits d'estiu, opus 7 d'Héctor Berlioz, en la versió per a veu i orquestra, a càrrec de Victòria dels Àngels, soprano, i l'Orquestra Simfònica de Boston, sota la direcció de Charles Munch. És un enregistrament de l'any 1955.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso Opus 3, número 2, de Georg Friedrich Händel, interpretat pel Brandenburg Consort, dirigit per Roy Goodman.

0: Catalunya Música.
1: De Robert Schumann podrem sentir ara el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, una obra de l'any 1842, que ens ofereixen els membres del trio Florestan amb la col·laboració de Thomas Ribble, viola.

0: És el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, de Robert Schumann, que hem sentit en la versió del trio Florestan amb la col·laboració de Thomas Ripple, viola.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una obra d'un perfum nòrdic irresistible que ens oferirà la violinista Anne-Sophie Mutter amb la Capella Estatal de Dresden dirigida per André Previn.